0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dimecres.
2: Condemnar aquest crim masclista. Ens agradaria erradicar aquesta xacra. Ens hem de fer moltes preguntes, moltes reflexions. Una cosa segurament ha fallat.
1: És l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, reflexiona després del que tot apunta es tracta d'un crim masclista a Catalunya. A les 11 del matí avui hi haurà un minut de silenci a la capital de l'Alt Empordà en record de la dona que va morir a mans de la seva exparella. Ho expliquem de seguida, però abans tres imprescindibles. Al primer el temps pugen les temperatures, a Ponent se superaran els 30 graus, només està previst que plogui una mica al Pirineu. El trànsit compta amb la boira perquè hi ha 30 quilòmetres a l'AP7 afectats entre Sant Julià de Ramis i Maçanet de la Selva. També retencions habituals a les entrades a Barcelona. I paciència també si aneu amb la R11 perquè els trens triguen més a fer el seu recorregut en el tram que va entre Portbou i Vilajuïga i entre Riu Fluvià i Flaçà per incidències a la infraestructura. Consternació a Figueres. Després de la mort d'una dona a mans de la seva exparella, a les 11 del matí avui es guardarà un minut de silenci en senyal de dol. Els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets que es van produir a ple carrer a Figueres. Es tracta tot apunta d'un nou crim masclista. El detingut va ser condemnat dilluns a 6 mesos de presó per maltractar la víctima. Des de Ràdio Girona, Carles Couso.
3: L'home de 48 anys va matar la seva exparella amb un ganivet en una plaça del centre de Figueres, molt a prop d'una escola, quan faltaven pocs minuts per les 3 de la tarda. L'home havia estat condemnat fa 2 dies a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima. L'individu va acceptar la pena i se li va imposar un ordre d'allunyament de 250 metres. No obstant això, hores més tard va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima va ser citada llavors per ser examinada pel forense i per declarar davant del jutge. Ella ahir no es va presentar i el detingut va quedar en llibertat. Hores després ha tornat a ser detingut, aquesta vegada com a presumpte autor de l'homicidi de la seva exparella. Si es confirma, estaríem parlant de la tercera víctima per violència de gènere a Catalunya en el que portem d'any.
1: Recordem que el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista és el 900 900 120. Sergi López, bon dia.
4: Bon dia, Gisela.
1: Educació ofereix als professors accelerar l'augment de sou que ja s'havia pactat en comissions UGT i també augmentar els complements que es paguen als tutors. Amb aquesta proposta damunt la taula, conselleria i sindicats es veuran les cares aquesta tarda.
4: Els sindicats consideren l'oferta encara insuficient, però USTEC, CGT i Intersindical no plantaran la consellera i aniran a la reunió convocada per aquesta tarda per continuar parlant. La nova proposta del departament contempla que l'increment de l'import del complement autonòmic es faci en 3 anys i no en 4, com estava inicialment previst. El 2028, els docents guanyarien de mitjana uns 3.000 euros més a l'any. Pel que fa a la petició dels mestres de més mans per atendre l'alumnat, el departament ha anunciat la contractació de 2.405 persones extra.
1: A qui no ha convençut la proposta és el Sindicat de Professors de Secundària, que diu que no val la pena perquè Educació no ha recollit ni una de les seves peticions. Ignasi Fernández és el secretari general del sindicat.
5: La consellera obvia i silencia la veu de la secundària, no donant sortida a les nostres reivindicacions. Amb la qual cosa no té cap sentit anar a una mesa on hi ha unes engrunes que són la pujada del complement de tutoria, que evidentment són benvingudes, però són engrunes, i assistir a un calendari que només se parlaran d'aquestes qüestions.
1: Al marge de la cita que té avui la consellera Niubó amb els sindicats, la titular d'Educació va comparèixer ahir al Parlament, on, entre altres coses, va defensar el pla pilot dels Mossos a les escoles. Martí Oliver.
6: Niubó ha recordat que la col·laboració entre escola i policia no és nova i ha defensat la prova pilot per fer front, diu, a una nova realitat.
7: Parlem de violències digitals, d'assetjament a xarxes socials, de difusió de continguts sexuals entre menors, de discursos d'odi...
6: Explicacions que no han convençut ni els socis de govern, Esquerra i Comuns, ni tampoc a Junts i la CUP.
8: No volem escoles convertides en espais de presència policial.
9: N'han obert una porta molt perillosa.
10: El que no podem fer és convertir en un problema que és social en un problema policial.
11: Consellera, quan diran que retiren aquest pla?
6: A més, sobre la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors, Niubó s'ha remès les disculpes i explicacions que la setmana passada van donar per l'ONI Trapero.
1: Avui la vaga al sector educatiu és a les escoles bressol, però és que a més avui tornem a tenir vaga, però de metges, i estan convocats els de la sanitat pública i també els de la concertada.
4: El sindicat convocant Metges de Catalunya insta els facultatius a no fer cap més activitat assistencial que no sigui l'ordinària i obligatòria mentre no s'atenguin les seves demandes. Han impulsat una campanya que es diu Ni un minut més perquè el col·lectiu mèdic deixi de fer activitat addicional i voluntària per suplir les mancances del sistema.
1: I a Barcelona, l'oposició i el govern municipal s'han enganxat per la visita del Papa a la ciutat. Esquerra i Comuns li han retret al PSC que cedeixi l'estadi olímpic de manera gratuïta i amb tots els serveis pagats a l'Església.
4: I els socialistes han respost que està àmpliament demostrat que és un acte d'interès general. Escoltem les crítiques dels regidors Eva Baró i Guille López i la resposta de la tinent Laia Bonet.
12: En aquest cas ens trobem amb un esdeveniment privat que ens pot portar a marcar precedents amb altres confessions religioses.
13: Esdeveniments extraordinaris i excepcionals a la nostra ciutat n'hi ha molts i el fet de que sigui extraordinari no implica automàticament que l'Ajuntament hagi de cedir gratuïtament dependències municipals.
14: Quan la demanda de participació ciutadana en un acte supera àmpliament la capacitat dels espais disponibles, la intervenció pública deixa de ser un suport a l'organitzador. La sessió és un acte de servei a la ciutadania.
4: Junts, PP i Vox han fet costat al govern municipal.
1: Són les 7:27.
15: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
16: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
17: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
18: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
19: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
20: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
19: La crítica és la consciència de la història.
20: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
19: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
20: El divendres 22 de maig, la Ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
21: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Fermín López ja ha estat operat de la fractura al peu que li farà perdre's el Mundial.
4: Operació del cinquè metatarsià del peu dret que el farà estar de baixa uns 3 mesos. Per tant, si tot evoluciona correctament, estarà en condicions de tornar la pròxima temporada.
1: Aquest dissabte el Barça femení lluitarà per una nova Champions.
4: Pel tècnic del Barça són un equip més madur que l'any passat quan van perdre la final contra l'Arsenal. El partit es disputarà dissabte a les 6 de la tarda contra l'Olympique de Lyon, que dirigeix l'exentrenador del Barça, Jonathan Giraldes.
1: I el Girona, que continua preparant la seva particular final de dissabte.
4: Contra l'Elche només val la victòria per seguir a primera i el club regalava banderes per posar als balcons. L'Ajuntament ha substituït la senyera de Plaça Catalunya per una amb l'escut del Girona i el club anuncia que dissabte a les 7 de la tarda hi haurà rebuda a l'autobús de l'equip.
1: I avui que celebrem?
4: Celebrem que tal dia com avui, un 20 de maig, però del 1992, el Barça va guanyar la seva primera Champions, el que llavors s'anomenava Copa d'Europa. Partit històric a Wembley contra la Sampdoria als 112 minuts. A la segona part de la pròrroga, un llançament de falta de Ronald Koeman va acabar amb la sequera blaugrana a la màxima competició continental. Havia arribat a la final 2 vegades abans, però l'havia perduda.
1: Doncs justament per commemorar aquella primera Copa d'Europa del Barça, avui el que t'hi jugues s'emetrà des de l'hotel Malià Sitges amb diversos protagonistes que recordaran el partit de Wembley. Són 8:15.
22: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
23: Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
22: Es el gran asunto del día y con ello van todos los periódicos, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la primera imputación a un expresidente del gobierno.
24: Y esas dos palabras son las que elige El País en su portada hoy a 5 columnas, Zapatero imputado. En su editorial, este periódico advierte al gobierno de que emplear aquí la palabra lawfare está de más, pide una respuesta inmediata y pública del expresidente también del gobierno. ABC titula, Zapatero lideró una trama criminal, habla de crisis moral y penal del socialismo. En El Mundo se lee, cazado el comisionista internacional Zapatero. Zapatero. Su caída deja huérfana a la izquierda.
22: Vamos a repasar enseguida en la revista de prensa lo que cuentan hoy los periódicos nacionales, pero también la repercusión en los análisis internacionales, porque la noticia, Ángel, ha llegado también al extranjero.
0: Sí, ha aparecido en medios de varios países. En el francés Le Figaro titulan: el expresidente socialista Zapatero en el punto de mira en una investigación por tráfico de influencias. En el New York Times destacan que es el primer líder de la historia democrática de España que se enfrenta a una investigación penal. Y en el italiano La Repubblica dicen que su imputación por el rescate de Plus Ultra supone un ataque al corazón del sanchismo.
22: Es miércoles, es 20 de mayo. La imputación de Zapatero, insistimos, es la gran noticia del día y lo seguirá siendo hoy. De entrada, a las 9 vamos a escuchar en directo la sesión de control al gobierno, pero hay otros asuntos que son noticia y que ahora les contamos en titulares.
24: Jonathan Andic queda en libertad provisional después de abonar una fianza de 1 millón de euros. Tardó apenas 20 minutos en pagarla. La jueza le cree responsable del homicidio de su padre, fundador de Mango, por la mala relación entre ellos y por su obsesión con el dinero.
2: Juanma Moreno ofrece un acuerdo parlamentario a Vox para que el PP forme un gobierno en solitario en Andalucía. El candidato popular apela a su amplia victoria en las elecciones y pide a la ultraderecha que, por sentido común, no bloquee su ejecutivo.
24: Los Mossos de Escuadra detienen en Figueras, en Girona, a un hombre que mató a su pareja a cuchilladas en plena calle. Los vecinos trataron de retenerle hasta que llegó la policía. En El Ejido, en Almería, dos menores siguen en la UCI después del tiroteo en el que ayer un hombre mató a sus padres e hirió a 4 personas, una de ellas su hijo de 7 meses.
2: El Supremo permite recurrir la eutanasia a las personas que tengan un vínculo especialmente estrecho con el solicitante. El tribunal rechaza así un recurso presentado por la Generalitat contra un hombre que trató de frenar la muerte asistida de su hijo de 56 años.
24: Carlos Alcaraz anuncia que no va a participar en Wimbledon ni en Queens. El tenista, que ya anunció su baja en Roland Garros por una lesión en la muñeca, asegura que la recuperación va bien, pero que no está listo aún para jugar.
22: Y enseguida, en nuestro tiempo de economía, vamos a recordar cuántas empresas fueron rescatadas por el gobierno con el fondo que gestionó los préstamos a Plus Ultra, una vía con la que el Ejecutivo prestó más de 2.600 millones de los que ha recuperado algo más de la mitad. Jordi Fàbrega, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, un 63% de esos préstamos que se vehicularon a través del fondo de rescate que creó el gobierno tras la pandemia se ha recuperado ya. Fueron 28 las empresas que recibieron alguno de estos préstamos, muchas de ellas del sector turístico, también algunas industriales. 10 han devuelto ya la totalidad del dinero, el resto está en plazo de hacerlo, o otras, como es el caso de Plus Ultra, están renegociando los plazos para devolver esos préstamos.
22: Lo explicamos después de esta pausa.
5: Con Renfe e Interrail, Europa entera cabe en un solo billete. Un pase personal con el que puedes descubrir más de 30.000 destinos en 33 países, viajando en tren en primera o segunda clase. Hay pases para todas las edades, joven, adulto, senior y niño, que es gratuito acompañando a un adulto. Recuerda reservar plaza en trenes de alta velocidad, nocturnos y rutas con mucha demanda. Puedes hacerlo hasta 2 meses antes en interrail.eu. Deja que Europa te sorprenda. En Renfe.
7: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
25: valorado
7: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
25: Y otra. Valorado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
26: Cuando empiezas a sentirte bien, lo demás viene solo. Revidox ADN, con vitamina C, B2 y zinc, cuida tu piel desde dentro. Más firme, más joven y ayuda a reducir manchas y arrugas. Hasta el 18 de julio, compra dos y llévate una experiencia de regalo asegurada.
27: Revidox ADN, tenía que ser de Kern Pharma. Revidoxadn.com.
28: ¿Ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
29: No, me ha entrado esto.
30: ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca!

0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. El Ministerio de Sanidad ha aprobado la ampliación del cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años. Javier Liébana.
1: Hasta ahora, el programa de detección precoz se dirigía a mujeres de entre 50 y 69 años. María Lurido, buenos días.
2: Buenos días. La evidencia científica señala que el 10% de los cánceres de mama se diagnostican en mujeres menores de 50 años. Así que la Comisión de Salud Pública ha aprobado esa ampliación, pero la implantación no será inmediata. Dice Sanidad que será progresiva y que las comunidades autónomas tendrán un plazo largo de 6 años para alcanzar la cobertura total en esos nuevos grupos de edad, Diana, de 45 a 74. El coste estimado de la medida supera los 500 millones de euros hasta 2029, aunque en realidad será menor, según el Ministerio, porque hay comunidades como Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha que ya la han puesto en marcha para la detección precoz de los tumores.
1: Sobre la imputación de Zapatero, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de insistir en el foro Expansión que estamos ante un momento muy duro para la democracia, ha dicho, y que su partido, sin concretar cómo, va a estar a la altura de las circunstancias. Del exterior, el presidente chino Xi Jinping ha recibido esta mañana a Vladimir Putin. Ambos han firmado una declaración conjunta en la que reafirman su voluntad de crear un nuevo orden mundial y han alcanzado una serie de acuerdos como la creación del mayor gasoducto del mundo. Sara Aranda.
3: Han sentado las bases para la construcción de ese gasoducto, aunque sin plazos, y firmado una veintena de acuerdos. Putin ha asegurado que Rusia es un socio energético fiable y estable para Pekín y se compromete a seguir suministrando a China gas y petróleo para paliar la crisis que viven por el cierre del estrecho de Hormuz. En ese contexto, ambos mandatarios han reclamado un orden internacional justo y razonable. El presidente Xi Jinping ha pedido el cese inmediato de todas las hostilidades en Oriente Próximo y ha advertido que los intentos de algunos países de dominar el mundo, como en la era colonial, han fracasado.
1: Mientras, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho en referencia a Estados Unidos que la alianza debe poner fin a su dependencia insana que tiene con un único aliado y ha dado por hecho que Washington seguirá disminuyendo su presencia militar en Europa. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
4: Sí, lo ha dicho en una comparecencia previa a la reunión de ministros de Exteriores que empieza mañana en Suecia y a la que acude Marco Rubio. El secretario general quita hierro a la retirada de tropas estadounidenses en territorio europeo. 5.000 soldados que han salido ya de las bases de Alemania y Polonia.
5: From unhealthy over-reliance on one ally to a fair sharing.
4: Rutte defiende que la alianza debe poner fin a una dependencia que califica como insana respecto a un único aliado en referencia a Estados Unidos. Defiende que la retirada de tropas no afecta a los planes de la alianza en el continente porque Alemania o Polonia están haciendo los deberes, están incrementando su gasto militar y anticipa que Washington seguirá retirando tropas, aunque asegura que lo hará de forma ordenada.
6: Cadena SER. Servicios informativos.
7: Com és la nit de Sant Joan.
8: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
9: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
10: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
11: Què li has fet a la meva filla?
12: No, fill, no pot pagar això.
10: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número 1.
14: Valorado.
13: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
15: El éxito está asegurado.
13: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
17: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
18: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
19: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
18: La crítica és la consciència de la història.
19: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
18: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
19: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
20: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Dale, José. Venga, va.
22: Hola, nana. Camila. Podria anar a dormir.
20: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
23: Dimecres a la nit.
7: Pensa el que t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaqué. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acer Catalunya.
11: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
12: És un animal.
11: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
23: Quin golarro que acaba de fer la minya mal.
11: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
23: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
7: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqué.
24: Bon dia, com esteu? Què tal, Flaqui?
25: Bon dia, Sique Rodríguez. Quin goig que fa això, eh?
24: José Mari Vaquero, tot això és per tu, eh?
26: Al passar ara semblava una boda, saps? Que coneixes a la gent. Hola, hola, hola, hola, hola.
24: Grande Vaquero.
26: Bueno, estic en el meu poble. Aquí sí, faig una passada darrere, aplaudeixo a tothom.
24: Aviam, si aplaudeix la gent. Avui el que t'hi jugues des de l'hotel Melia Sitges... per celebrar l'aniversari, com sempre dic, del primer petó que mai s'oblida, la Copa d'Europa que tenim aquí, el trofeu, 20 de maig de 1992, Wembley, quins records, i per celebrar també el naixement d'aquest fill, o net, perquè ja està en edat de tenir nets, de fet és avi José Mari Vaquero, ja mi tinc. Pròxima parada.
26: Ja tinc.
24: Ja ho sé, per aquí ronda.
26: Vindrà després.
24: No et preguntaré què fa més il·lusió, perquè segurament sense la Copa d'Europa el llibre no existiria, però què t'ha costat més? Guanyar aquesta Copa d'Europa o escriure el llibre?
26: No, sense Copa d'Europa potser també.
24: Ah, bueno, no sé.
26: Home, això és un llibre de vida, no és un llibre només de futbol. D'anècdotes, d'experiències i de tot el que ha fet que jo sigui d'una manera, a vegades dolenta potser, però com s'ha forjat una mica el meu caràcter, per dir-ho d'una manera, no?
24: Flaqui, què feies tu el 20 de maig del 92?
25: Doncs jo, veure la Copa Europa, la final de Wembley, al costat dels meus pares, al sofà de casa, tenia 14 anyets, i, evidentment, vivint un moment inoblidable d'aquells que t'ha quedat per sempre. Tothom, tots els culers, recordem què fèiem, on estàvem i amb qui vam veure aquell moment.
24: D'aquí a una estona, amb gent del Dream Team, recordarem aquell màgic 20 de maig del 92. També amb els oients que han vingut avui a l'auditori de l'hotel Melià Sitges, han portat... moltes coses, fins i tot un gespa de Wembley d'aquell dia. Gespa de Wembley d'aquell dia.
27: Césped?
24: I... sí,
27: han césped. Portat césped?
24: Sí, han portat césped. Tia,
27: a quants mil·límetres estava tallada? Estava tallada llarga, estava curta, estava com estava?
26: Estava corta, corta.
27: Sí? Estava corteta, sí, eh? Sí, com sí, toca. Per això vam guanyar, pel césped.
26: No, vam guanyar perquè Koeman va fer gol.
27: Perquè era el tapet, eh?
25: I perquè tu li vas posar bé la pilota.
26: Les coses com són. No, mira... lo més important va ser la meva passada. Va parar la pelota de puta mare.
27: Però no va ser ni pa'lante ni pa'atràs.
26: Ni pa'lante ni pa'atràs. Ahir mateix. I això, Ronald li vaig dir, escolta, ara miraré, perquè jo vaig mirar com anava la pilota i va ser cobrant, perquè hem cobrat prima. Aleshores, imagina't, fer la parada de la vida. Visualitzar el gol de la vida. A partir d'aquí... i cobrar, collons.
25: Però Koeman t'ha agraït a aquella passada? T'ha agraït alguna vegada? T'ha donat les gràcies per aquella passada que li vas fer?
26: I Ronald?
25: Sí.
26: No. I jo crec que Risto es va emprenyar perquè ell li hagués agradat ser ell. És a dir, per què no hem canviat això,
25: ara,
26: saps?
25: En el futbol modern, Risto seria la preassistència, que ara es parla de preassistència.
26: Això, els narradors, teniu molt vocabulari, per mi és nou. És a dir, el Flaqui, collons, tu...
24: Doncs t'aviso una cosa, el Flaqui, i estigueu atents els oients que heu vingut a l'hotel Melià Sitges, perquè recrearà el gol de Wembley i qui millor imiti el Flaqui s'emportarà una samarreta Meiva, color taronja, com la que portaven els jugadors el dia que van guanyar la primera Copa d'Europa de la història del club.
25: Doncs així ho farem. I, per cert, parlant de samarretes, comencem el programa en un racó d'aquest escenari de l'hotel Melià Sitges. Tenim la Copa Europa, tenim el llibre, tenim el José Mari i tenim una samarreta també espectacular aquí darrere. José Mari, una samarreta gegant del dia del teu comiat al Camp Nou.
26: No, després explicaré quan vegin o arribin tots els companys, però d'aquesta samarreta puc dir que quan el dia de la meva despedida em quedava bé. Ara em queda prim. És a dir, ara se m'han fet... prim, saps? És a dir, que ha canviat una mica, no la samarreta, sinó jo, entens?
24: És una samarreta 2x2, recorde l'últim partit de Vaquero amb el Barça, que podeu veure els oients que heu vingut aquí a Sitges, també els que esteu veient a part d'escoltant el Que t'hi jugues a través del live, pels que ens seguiu des de la ràdio, doncs són 2x2 de samarreta capa de l'època, signada per molta gent. És talla Jordi Martí.
27: Talla X. Quantes X abans de...
26: Ara me queda pequeña, estrecha.
24: Ho dic talla Jordi Martí perquè la reunió, quan vam dir que era 2x2, va pensar, com les meves camises, vull dir, no, tampoc passa res.
26: Que
24: parlarem de la primera Copa d'Europa del Barça, parlarem de Mi pròxima parada, el llibre de José Mari Vaquero, en aquestes dues hores de ràdio. Gràcies a tots els que heu vingut, gràcies a tots els que ens escolteu.
27: Exclusiva di Giovanni Romano! Cuidado, José Mari Vaquero, podiamo annunciare qui... Estrena libre, Please Don't Go, l'ex giocatore del Barcellona, tra un libro che si chiama Mi prossima parada, esclusiva di Giovanni Romano. Mondiale, esclusiva mondiale, Please Don't Go.
25: Vols dir que és una esclusiva, això?
27: És una esclusiva mondiale.
24: 12 i 10, Que t'hi jugues, a ser Catalunya. Que t'hi jugues.

0: 4 anys han passat des de la primera Copa d'Europa del Barça a Wembley. D'aquí a una estona amb gent del Dream Team, alguns molt puntuals ja estan per aquí, per la sala. Recordarem aquell moment i també al llarg d'aquestes dues hores parlarem de Mi pròxima parada. José Mari Vaquero signarà alguns llibres i farem algun concurs perquè els pugueu aconseguir. T'he de dir, José Mari, que donant una volta passejant per Sitges, entenc per què t'has quedat a viure aquí.
1: Bueno, la veritat és que fa molts anys ja, eh? Jo crec que sóc una de les persones que ha vingut de fora i porta més anys aquí. Aleshores, no, és un poble molt agradable, ens hem trobat molt bé, tant la meva família com jo, i a gust. A l'estiu hi ha una mica més de gent, però sobretot si dones un passeig per la playa Sant Sebastià, et daràs compte per què vaig venir a viure aquí.
0: Volem donar les gràcies a l'alcaldessa de Sitges per la seva complicitat. Aurora Carbonell, què tal, com està?
2: Molt bé, bon dia.
0: És un luxe, no?, tenir gent com Vaquero vivint a Sitges.
2: Un sitgetà més, que fa molts anys, com diu ell, un sitgetà que ens l'estimem molt aquí.
0: Què és el que més orgullosa li fa sentir de gent com Vaquero parlant de Sitges amb el carinyo que parlen?
2: Doncs precisament això, no?, que vingui gent que ha nascut en un altre indret, decideix venir a viure aquí perquè ho escull, i quan està aquí doncs està tan orgullós i va amb la bandera de Sitges arreu, no? I això també és molt important.
0: Alguna vegada ho ha explicat, però potser hi ha oients que no ho saben. Sitges i Donosti són localitats agermanades, no?
1: Sí, sí. Fa temps.
2: Totalment. Sí. I precisament la platja Sant Sebastià hi ha alguna cosa que recorda molt.
1: Sí, sí. La barandilla.
2: Exacte.
1: Que precisament jo vaig començar a jugar a futbol des dels 8 fins als 14 anys a la playa de la Conxa. Aleshores, aquesta barandilla per mi és un record que quan veig recordo la meva infantesa.
0: Perquè hi ha una barana a Sitges que és de la platja de la
2: Exacte.
0: Conxa de Sant Sebastià.
2: És un tros de la platja de la Conxa de Sant Sebastià. Sí, sí,
3: bueno.
2: Sí.
3: Sí, a part és una barana molt característica de la platja de la Conxa, per tant entenc que Vaquero es traslladi cap a la seva infantesa. És que Sitges té això, que quan la veus t'engresca i t'enamora, eh?
4: Bueno. A veure, res que no tingui Badalona.
3: Home, vol dir.
4: Sigui, res que no tinguem el pont del petroli. Sí. Allà també s'hi ha afincat el Ricky Rubio. Passa que no seria José Mari Vaquero, seria més José Mari, no sé, els que venen de fora. Els que venen de fora, més aviat José Mari Mantero. Més aviat.
1: O Guerrero.
4: Gent de fora. Sé que és veritat que... Però la gent, som terra d'acollida, no?
0: Avui hi ha molta gent de Sitges aquí al...

0: Senyora.
1: Deia que avui hi ha molta gent de Sitges aquí a l'auditori del Hotel Melià Sitges, però també ha vingut gent d'arreu de Catalunya. Després escoltarem oients que venen de lluny per viure en directe a la ràdio i per acompanyar-te en un dia especial per a tu, José Mari Vaquero. I m'encanta, està per aquí el Santi Ovalle, que oients celebrin el seu aniversari amb nosaltres.
2: Què em dius ara?
1: I ens portin regals.
2: Home, això és al revés.
3: Hola, com et dius?
4: Anna.
3: Per molts anys, és el teu aniversari, no?
4: Sí.
3: Un aplaudiment per l'Anna. Des d'on vens?
4: De Sant Celoni.
3: Sant Celoni.
4: Però soc de
3: Lleida. Ets de?
4: Lleida.
1: Home, quina gran ciutat.
0: Ja has tocat. És que la primera persona ja...
3: Escolta, ets molt fan del que t'hi jugues, del Vaquero, no?
4: Molt, molt. Molt del Barça, culer des de quasi vaig néixer. Jo tenia 10 anys quan va jugar a Wembley. O sigui que...
2: Quin regal que et van fer aquella nit,
4: sí,
2: no?
4: Sí, el millor regal,
2: caram.
4: Sí.
2: Una Copa d'Europa, ni més ni menys.
4: Sí, sí.
1: I què ens has portat?
3: A veure, veig una bossa aquí.
4: He portat coca de recapte.
2: Ostres.
1: Oh!
0: Porta. Per molts anys, eh?
4: Sí.
0: Era, molt bé, per molts anys. Porta aquí. Molt bé. La bossa també...
2: President, calma.
0: Pot menjar?
3: Calma. No li doni al president que se les menja totes, eh?
1: No, si us sembla, podem posar la coca de recapte aquí davant i que amb algunes pauses publicitàries els oients que han vingut...
0: Posa-la aquí.
1: Puguin tastar-la perquè...
0: Els oients, diu...
1: Anna, m'has dit abans del programa que l'has fet tu?
0: Deixo aquí.
2: Ah, sobre l'has fet tu.
1: Sí, l'ha fet ella. Coca de recapte casera.
0: Molt bé, eh?
1: Sí.
2: President, és per repartir, eh?
0: Repartir què? Està molt bé, eh? Obro, eh?
1: Sí, obri, president, obri.
0: La...
1: Però si la pot repartir també entre els oients que han vingut avui aquí. L'Anna celebra el seu aniversari. I Santi, per aquí davant, també demano un aplaudiment per un home que d'alguna manera celebra avui una fita històrica.
2: Caram,
0: sí. Bueno,
1: i és que...
0: Sobre vosaltres...
1: Té molt mèrit, no, Santi?
3: Com et dius? Bon dia.
5: Manel, em dic.
3: I què celebres avui?
5: Avui fa justament un any que he deixat de fumar.
1: Un aplaudiment! Ah!
0: Molt bé!
3: Això és
0: no és
3: un bon aniversari, eh?
0: No és poc.
5: Home, i tant, després del fumador que he sigut, pues, ha costat, però s'ha aconseguit.
3: Li ha canviat molt la vida o no?
5: No.
1: Pregunta-li com ho ha aconseguit.
3: Com ho has aconseguit?
5: Amb pastilles. En ajuda, eh? En ajuda.
3: I amb molta força de voluntat, veritat?
5: Sí, sí, però ha sigut bastant fàcil, eh? Sí, sí. No, pensava que passaria més ansietat i no.
3: Doncs mira, amb un palillo, diuen per aquí, ostres. Doncs mira, tots els que fumin i vulguin deixar de fumar, aquí teniu un bon exemple, un any sense agafar una cigarreta.
1: Molt bé. L'Anna Flaqui és d'una gran ciutat com Lleida, el Manel és d'una altra gran localitat com el Prat de Llobregat.
2: Caram, tot queda a casa, tu! Només falta algú de Sant Carles i ja està.
1: Sí, i té un afegit, és el meu sogre. O sigui, un aplaudiment per ell.
2: Amigo, pot se sap al final.
1: Són les 12:17, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya. Ara saludarem a periodistes per analitzar l'actualitat del Barça. En un moment també anirà pujant gent del Dream Team per celebrar amb José Mari Vaquero aquest aniversari de la primera Copa d'Europa de Wembley, que, per cert, el club ha recordat amb un missatge ara mateix a les xarxes socials,
2: sí,
1: Flaqui.
2: Sí, ha posat la data, 20 de maig del 92, la nostra primera Copa d'Europa. És que avui el culer és d'aquells dies que s'aixeca recordant.
1: I estigueu atents també perquè regalarem llibres de Mi pròxima parada, de José Mari Vaquero i José Javier Torre, que està també per aquí davant, dedicats, signats, i en un moment parlem del llibre, que a part de ser una autobiografia original, d'alguna manera és un llibre de vida. I ara us explicaré algunes coses que m'han cridat l'atenció, que encara no hem comentat al llarg d'aquesta temporada al programa. Però abans, endrecem l'actualitat. Són les 12:18.
6: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Comencem pel Barça, Santi Ovalle, perquè el club va avançant en la planificació esportiva i fent els deures per poder inscriure amb normalitat en aquest proper mercat de fitxatges.
3: Hi ha hagut converses entre el Barça i la Lliga. Totes dues parts estan d'acord. El Barça està molt a prop d'estar a la regla de l'1-1. De fet, esperen totes dues parts que al juliol pugui estar a la regla de l'1-1 i inscriure amb normalitat. I per què? Doncs perquè el Barça ha fet la feina en aspectes que són importants, com per exemple doncs el que la venda de les llotges VIPs, ja han ingressat 70 milions, per exemple, dona sortir a Lewandowski, no genera fair play, però sí que t'estalvies uns 40 milions de la massa salarial, està aconseguint ingressos rècords, per exemple, li destaquen els 16 milions que ha ingressat a l'últim clàssic, és el rècord de mai a la història.
1: 16 milions al clàssic.
3: Més de 16 milions, és més ingressos del que ja

0: Generava un clàssic amb 100.000 espectadors al Camp Nou, per tant, aquesta xifra se la valoren molt positivament i, insisteixo, tant la Lliga com el Barça donen per fet, perquè així ho han parlat entre ells, que a partir del juliol estarà a la regla de l'1-1.
1: I de fitxatges, renovacions, jugadors que poden marxar, jugadors que poden arribar?
0: Doncs mira, hi ha dos noms destacats que estan a la plantilla i que s'ha de veure què passa amb ells. El primer és Marcus Rashford. Flick li ha dit a Marcus Rashford que està molt content amb ell i que si depèn d'ell el vol a la plantilla, però també li ha deixat clar la decisió no és únicament meva. Això és el que li ha dit Flick a Marcus Rashford. Un Marcus Rashford que li ha dit al Barça que ell està disposat a posar totes les facilitats del món per quedar-se, baixar-se salari, posar en comptes de 3 anys de contracte, 5 anys de contracte per allargar el salari i l'amortització i que surti més econòmic. El United no vol rebaixar els 30 milions de la clàusula que té, però el Barça creu que sí que ho pot fer i esperen que es tanqui la continuïtat abans del Mundial. Això és el que espera el Barça amb Marcus Rashford. Insisteixo, Flick li ha dit a Marcus Rashford que si és per ell, se'l queda a la plantilla.
1: D'aquí a un moment ho comentem aquí a la taula, el que t'hi jugues. Destacar també que l'Arsenal és campió de la Premier, Flaqui.
2: Sí, 22 anys després, l'equip d'Arteta es proclama campió de la Premier gràcies a la punxada del City al camp del Bournemouth. Els de Guardiola van empatar un, van deixar el títol ja matemàticament a les mans de l'Arsenal. Arteta així es converteix en el segon entrenador de l'estat en guanyar la Premier després de Pep Guardiola.
1: Avui final de l'Europa League entre el Friburg i l'Aston Villa.
2: A les 9 de la nit a l'estadi del Besiktas d'Istanbul, Unai Emery buscarà amb l'Aston Villa el seu cinquè títol d'Europa League després d'haver-ne guanyat 3 amb el Sevilla i un amb el Villarreal. El davant hi tindrà un dels equips que ha crescut més en els darrers anys, el Friburg alemany, que vol aixecar el que seria primer títol europeu de la seva història.
1: Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Wimbledon.
2: El tenista murcià seguirà fora de les pistes després de retirar-se del godó. Ahir Alcaraz va anunciar que no disputaria la gira de gespa i que no seria els tornejos de Queens ni Wimbledon per acabar de solucionar la lesió al canell dret. Ara l'objectiu és tornar a finals d'agost per disputar els tornejos de Canadà, Cincinnati i el US Open.
1: I és una setmana especial avui perquè celebrem la primera Copa d'Europa de la història del Barça i dissabte perquè el club pot aixecar una altra Copa d'Europa, en aquest cas la Champions de futbol femení, Flaqui.
2: Sí, des del club avancen amb la venda d'entrades per la final de la Champions a Oslo. A hores d'ara, prop de 1.200 aficionats han comprat ja entrada a través dels canals del club, tot i que també hi ha un gruix de gent indeterminat que l'ha comprada via UEFA. El Barça són conscients que no serà un desplaçament massiu com els darrers anys per la logística d'arribar a Oslo, però sí que preveuen força aficionats culers dissabte a les graderies.
3: I un altre gruix que no ha comprat entrada allà perquè estarà a Casa Cupra.
2: Sí, senyor.
3: Casa Cupra Raval, on aquest mateix dissabte, des de les 5 de la tarda, i serem doncs, amb l'Anna Palet des d'Oslo, el Santiago Valle des de València, però tindrem una pila de gent a Casa Cupra Raval per passar-nos-ho de conya, una pantalla gegant, i ja sabeu que a la web de Casa Cupra Raval us hi podeu apuntar.
1: Són les 12:22, avui que t'hi jugues especial des de l'auditori de l'Hotel Melià Sitges per celebrar mi pròxima parada amb José Mari Vaquero, el seu llibre i també la primera Copa d'Europa. El trofeu el teniu aquí a l'escenari. Gràcies al Barça per la complicitat i per cedir-nos des del club la Copa d'Europa, que després, tranquils, retornarem al museu. T'he de dir, José Mari, que preparant el programa hem trobat una relíquia que ens ha emocionat, però a la vegada ens ha entristit, que és que ja vam celebrar els 25 anys a Wembley amb tu, te n'en recordes, Flaqui?
2: Home, i tant, quin dia que...
1: En un
4: jo no recordava.
1: Viatge històric...
2: Que joves que érem.
1: Que ens va portar a passejar la Copa d'Europa pel metro de Londres, la gent flipava.
3: Vaya dos quillos, sembleu.
1: Realment. I que ens ha emocionat i ens ha entristit perquè fixeu-vos que semblem els nostres fills.
2: Sí, noi,
1: i han passat 9 anys.
2: 9 anys.
1: Han passat 9 anys.
2: Sí, sí. I el Siquem.
3: Com però quillos, quillos, eh?
2: Però què vols dir, tio? No et parlis així de José Mari Vaquero.
3: No, no, de vosaltres dos.
2: Ah, nosaltres?
3: Sí, sí. Mira'l, mira'l.
1: Per la gent que no pot veure el programa, però sí escoltar-lo, aquest és un extracte del moment.
2: A veure, a veure.
1: José Mari Vaquero, bona tarda.
5: Mai he estat.
1: 25 anys després, se't continua posant la gallina de piel.
5: Bueno, la veritat és que sí, em dona molta alegria i sobretot quan tornes aquí a Wembley és diferent. És veritat que l'estadi és nou, però la sensació sempre hi és, no? És la segona vegada que vinc i la veritat és que sempre és especial perquè és un lloc especial.
1: Quin gran moment, eh? Deixeu-me dir una cosa, crec que ho he comentat alguna vegada, eh? Vam trucar a José Mari Vaquero per demanar-li si volia fer el viatge amb nosaltres i amb alguns oients afortunats, els que els va tocar el premi de passar un cap de setmana a Londres, participar al programa i visitar Wembley, i no va voler cobrar.
5: Ara sí, eh? He canviat, eh?
2: Ha canviat.
5: He madurat. Por si acaso.
1: Lu Martín, què tal, com estàs? Home, t'hauries de posar els auriculars, és, Lu, és, i el micròfon, xato, que portes 20 anys al que t'hi jugues.
3: Espera, que ara el tinc enganxat.
1: I si pots fer-ho amb una mica de delicadesa, sí, Lu, i no rebentar el microcasco...
4: Con la calma.
1: Què has portat, Lu?
4: Què he portat? Ah, sí. Porta't una cosa.
2: És l'emoció del moment.
4: A veure, és que per arribar a guanyar Wembley tampoc va ser tan fàcil, eh? A la vida res és fàcil, tot costa.
3: Per què? Vas jugar tu o què?
1: Tot costa Catalunya Ràdio, eh?
3: Sí. Vas jugar tu?
4: Que si vaig jugar jo, doncs com si hagués jugat. Perquè ara encara no ho heu posat difícil. Va haver un dia que si el Barça no guanyava, segurament el Johan no hagués continuat a la banqueta. Aquell dia va ser un partit bueno, primer que tot, bon dia i gràcies per venir.
3: Hola.
4: Va ser un partit a València, una final de Copa, on el Johan estava al precipici, no? I al final el Barça va guanyar. I he portat una samarreta d'aquell dia, no? Perquè em sembla que va ser important aquell partit. Tu te'n recordaràs, José Mari, contra el Real Madrid, unes hòsties tan grans que el Hugo Sánchez va lesionar a l'Oisio. Normalment, el Johan, el tio que li posava el 14 a la banqueta, sortia a jugar. Bueno, doncs jo he portat la samarreta del tio que no va sortir a jugar perquè el Hugo Sánchez es va carregar a l'Oisio, i és aquesta samarreta.
1: Oh, que guapa.
4: Sí.
1: Me iba...
4: No te la quedis.
1: Amb el número 14...
4: Perquè he suposat que algú portarà alguna de Wembley, no?
1: I de fet, he vist oients, amb samarretes vintage...
4: I dic, bueno, vaig a portar aquella samarreta perquè sense aquell partit segurament no haguéssim arribat a Wembley.
1: Sí, sí, és molt xula la samarreta. Molt xula.
4: Guarda-te'l aquí.
1: Està també el Marcos López, són les 12:26, si us sembla, així podeu observar com fa habitualment la seva secció, perquè en directe repassarà la premsa per als oients del Que t'hi jugues.
6: El quiosc del Marcos.
1: Portes a Anglaterra, no, Marcos?
7: A Anglaterra, evidentment. Bon dia i moltes gràcies per estar aquí.
2: Hola, Marcos.
7: Hola, què tal, com esteu? Arteta heredó un desastre tóxico y así es como lo solucionó. Los métodos únicos del entrenador del Arsenal y su atención al detalle crearon un equipo unido lo suficientemente fuerte como para poner fin a la espera de 22 años por el título de la Premier League, escribe Sandin en el Daily Telegraph. Y supongo que lo conoce Lu, Paul Hirsch en The Times traza un perfil de un técnico innovador y rupturista que enfila sus últimos días en las islas. La década de Pep Guardiola en el Manchester City, un genio que cambió el fútbol inglés.
1: Tu coneixes Arteta, no? Lu, sí, des de fa temps, perquè a més va ser ajudant de Guardiola...
4: El conec des d'abans. Molt. Bon tio.
1: S'ha treballat guanyar aquesta Premier?
4: Home, jo crec que sí. Sobretot ha treballat les jugades a pilota parada, perquè ha fotut 19 gols a pilota parada. De fet, molta gent a Anglaterra diuen que és la lliga dels set pisos, perquè és la guanyat a pilota parada.
1: Tu has vist molts partits del Arsenal aquesta temporada, José Mari?
5: No, gaire. Champions, sí. Però sí, és un equip físicament molt fort, amb una fortalesa, com diu, en la pilota parada. I la veritat és que, bueno, és un estil diferent, completament sí, diferent del que té el Barça o el que té Guardiola, però al final el que es tracta és de competir, i competir amb les teves herramientes, i en aquest sentit jo crec que xapó per Arteta, perquè ha jugat això i ha aconseguit el que volia aconseguir.
4: Ell ho comentàvem ahir, crec que és de rècord, no li han tret cap targeta vermella en tota la temporada. No sé, això fa sospitar també.
8: Hem guanyat nosaltres la Copa Red Cards, la Red Card Cup, l'hem guanyat nosaltres. Li regalo su Premier particular. Ell és el puto jefe, el puto amo, Arteta, enhorabuena. Un altre que és el meu segon i es corona gràcies a mi, o gràcies a mi, o de com sigui, però una altra persona que em fa de segon, m'ajuda a mi, i que et surt d'un segon ex-Barça, com a Mourinho,
2: ets massa bon mestre.
8: I escolta, ara tot resulta que els mestres superen els professors. Els alumnes superen els mestres.
1: 12:28, donem les gràcies a l'alcaldessa de Sitges per la complicitat, per haver-nos convidat a fer la ràdio en directe des de la seva localitat, Aurora Carbonell. Aviam si a l'estiu ens tornem a veure, que Sitges a l'estiu és especialment bonica, tot i que hi hagi molta gent, com diu José Mario.
2: A l'estiu i a l'hivern, Sitges mola tot l'any.
9: Moltes gràcies. Només dic que en el llibre Espero llegir-me'l perquè el José Mari va fer aquí una xerrada en el TED, te'n recordes, José Mari, al Prado? I va ser molt motivadora i molt emocionant i m'imagino que va en aquesta línia, no?
10: Aquesta és la qüestió, aquesta és una mica més concreta, no? Perquè aquest dia va ser la primera vegada que vaig parlar en públic així com sense res, no? A pelo, com es diu. Sí. I, però sí, més o menys aquest és el concepte és d'on venim, què fem i com, per què lo fem, no?
1: El llibre es diu Mi pròxima parada, gràcies, alcaldessa. Moltes un gràcies. Aplaudiment gràcies per a Aurora Carbonell. I el comentarem amb alguns dels integrants del Dream Team que participen en aquest projecte de l'editorial Colima, Mi pròxima parada, de José Mari Vaquero, José Javier Torre, on parles, entre altres coses, jo crec que hi ha vegades que no es vacil·les, eh? De les quatre nobles verdades de Buda.
10: Això és una mica de reflexions. Jo faig reflexions i ell li posa nom a aquesta reflexió. Diu, escolta, això lo diu aquest o lo diu aquest i lo ha fet de puta mare. La veritat és que és un llibre on hem treballat molt bé amb José Javier. Ell és un home que porta ja... Aquest és el cinquè llibre que fa i aleshores pues, ha posat full a l'ulla, no? Uh-huh. Aleshores, això, aquesta frase, o aquesta frase en concret... És més seva que meva.
1: I qual és el cuento del granjero chino al que se le escapó un caballo?
11: Hòstia. Pues un granjero chino que se le escapó un caballo. ¿Qué te voy a decir? Pues un granjero chino, que un granjero, un señor que lleva una granja, que era de China, efectivamente, como lo dice el título, y que se le escapó un caballo. Pues ya, es que creo que el título te lo está diciendo todo.
10: Claro, eso es como la pasada de arrera.
11: ¿Qué es un pase atrás? Un pase para atrás.
10: Vaquero, de verdad. Punto. ¿Qué fallo, vaquero? Faia, va. Ara no.
11: Bueno, ara ho pots fer també. Ara,
10: però... Bueno, de tant en tant, si se vulgui, també el Julio Salinas fotia alguna pedrada cap a darrere.
11: Ostres.
1: Julio Salinas, què tal, com estàs?
12: Oh, què tal, molt... bon dia.
2: Que bienvenida, eh, Tadao?
12: Molt bé, sí.
10: No, no, ja l'he fotut una bronca fora.
2: Ah, sí?
10: Sí, perquè diu, escolta, és que com pot ser que... Diuen que la teva família, algú et diu Chema. No, i, no, no. Saps què passa? Que aquest home...
12: No.
10: Com és de Bilbao, diu, escolta, jo li posaré el nom que jo vull.
12: No.
10: Sí,
12: escolta, escolta. A veure, comencem una altra vegada, comencem.
2: Ja ens fa molt.
1: Vinga, Julio.
12: A veure, ell, com es diu?
1: José Mari.
12: De on procedeix?
1: Del País Basc.
12: Euskadi, no?
1: De Euskadi, sí, vale, sí.
12: D'acord,
1: de Donosti.
12: D'acord. En Euskadi és Chema. D'acord? A mi no em surt dir José Mari. És una cosa molt estranya. És Chema. Aleshores, ell sempre deia que jo era l'únic que li deia això. I en dos, aleshores, ara, fora d'aquí, fora, m'he trobat a unes quantes persones que m'han dit que tota la seva família li diu Chema.
10: No, la meva dona no.
12: La única. Flor, has de començar a dir-li Chema.
10: Bueno, ella em diu moltes coses, però Chema no.
1: Aviam si trobem a la Flor entre el públic, hi ha molta gent. Està aquí. Santiago Valle li aproparà l'inalàmbric perquè té la típica gràcia andalusa sí, i fa molt veritat. Riure. També ha vingut la filla de José Mari Vaquero, Lorea, qui no està avui a Sitges és John Vaquero perquè viu als Estats Units.
10: Mm-hmm. No ha pogut.
1: Ens ha deixat un missatge. El vols escoltar?
10: Ah, sí, clar.
1: John Vaquero.
13: Hola, papi. ¿Qué tal? Bueno, espero que estés disfrutando mucho de este día, que aunque me hubiera encantado estar ahí, sé que estás súper bien rodeado por bueno, tus excompañeros, buenos amigos y los que son ahora, ¿no? Tu nuevo equipo, CK Flaky. Y nada, te quería felicitar por el libro, que sé que hacía mucho tiempo que lo querías hacer, que es algo que le has puesto mucho trabajo e ilusión, pero lo que me parece fatal es que tu hijo aún no tenga una copia. Eso es lo que me parece muy fuerte. Pero bueno, creo que pronto me va a llegar y tengo mucha ilusión de leerlo. Y bueno, sobre todo de verte, de darte un abrazo y nada, estoy súper agradecido de tenerte, de tener un padre como tú y nos vemos muy pronto. Un abrazo.
11: Yo lo que he dicho muchas veces, yo lo he dicho muchas veces, cuando seas un granjero chino que se te escapa un caballo, yo te regalaré un libro.
10: Bueno, ha dicho mucha verdad, ¿eh? Porque el borrador le va a arribar en temps, a las horas... ja sabia com anava això. És veritat que el final no, però ens intentarem trobar aviat i aleshores li portareu.
1: Escoltant el teu fill, dient que encara no tenia una còpia del llibre, he vist com algú de la taula ha aixecat la mà dient jo tampoc. Chiqui Begiristain, què tal, com estàs?
14: Hola, què tal? Molt bé. Anava a queixar-me, però després de les hòsties que li han posat al Juli i al seu fill, pues jo estic encantat, estic tranquil, me'l compraré, i quan estigui algun dia, pues que me'l signin i tal, així, però o sigui, jo encantat, José Mari, quan tu vulguis, quan dius, compro uns quants.
10: Ja en fora.
14: I ja està, així.
4: A ver, però un moment.
14: Un que et tracti bé.
4: Este libro es a beneficio de la Fundació.
10: Bueno, nosaltres nos estimem tots, eh? Sí.
4: Encara que no ho sembli. José Mari, però esto no es a beneficio de la Fundación...
10: Algo haremos.
4: ¿De Lela? Pues coño, compraroslo, ¿no? Digo yo.
1: Sí, aquí también. Fora podeu comprar el llibre si voleu i en sortejarem dos entre els nostres oients i si José Mari Vaquero vol que Julio Salinas i Chiqui Begiristain participin al concurs per aconseguir el llibre gratis, doncs...
10: Julio, seguro.
1: Ens ho podem passar bastant bé, eh?
10: Sí.
1: Ara us explicarem què heu de fer si voleu aconseguir el llibre de José Mari Vaquero. Abans, Santi.
15: Flor. Hola, mi vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
16: Aquí, mira.
15: ¿Tú lo tienes, el libro, o tampoco?
16: Pues mira, sí, me lo regaló el primero, creo. Hombre, que si no le corto los huevos.
10: Menos mal, que estoy, menos mal que estoy aquí arriba.
16: Lo hubiera dicho si estás también en otro lado, ¿eh? Yo no me corto.
15: Sigue arrastrando masas, ¿eh, José Mari? De unido.
16: Oye, que aquí hay muchos amigos míos, ¿eh?
4: Tienes tu mérito también.
16: Isabel, mucho. Bueno, es que no veo muy bien, ¿eh? Pero mucho.
15: ¿Te lo has leído el libro?
16: Sí, pero aparte me lo sé de memoria, ¿eh? Porque esto es monotema.
15: ¿Algún mensajito para José Mari?
16: No, nada, que me alegro mucho de verte. Y que me habéis hecho un poco putada y después de hoy a millón, porque me pongo a llorar.
1: Pues lo tienes lejos, ¿no?
16: Pero que bueno, que os estimo a todos. Que muy bien. Muchas gracias.
15: Gracias, Flor.
1: ¿Podemos explicar cuando terminó una maratón y tú la ibas animando por Barcelona, era, ¿no? Yendo de parada en parada de metro.
10: No, parada no. Fui con el coche por Ronda Litoral. Sí, por Ronda Litoral.
1: Tú con el coche ya corriendo.
10: Ella iba por... Claro, yo ya había corrido mucho. No, ella tiene en esto una dedicación y una mentalidad muy potente. Casi cada día anda entre 8 y 10 kilómetros. Antes corría 10 kilómetros, ha hecho medias maratones, ha hecho una maratón de Barcelona, por lo tanto, en este sentido, tiene una mentalidad muy, muy potente.
1: En el libro explicas que la familia lo es todo y para un esportista de élite es muy importante.
10: Sí, a vegades... Nosaltres, els esportistes, estem dins de... Només pensant en l'esport, especialment, i és veritat que si darrere no tens una tranquil·litat o una força diferent, doncs a vegades és difícil, no? Perquè el dia a dia no és tan fàcil i, sí, jo crec que cadascú té la seva necessitat, però sí, és important tenir tranquil·litat.
1: Tenim aquí a Chiqui Begiristain, que a part de llegenda del Barça com a futbolista, també ha estat molt important a la direcció esportiva del club, al Barça, al Manchester City. És veritat que quan tu vas a fitxar un jugador, a part de com és el futbolista, mires la persona i tens en compte el seu entorn? És important, això?
14: Molt important i cada cop més. Evidentment perquè els jugadors primer competeixen entre ells. I aleshores necessites personalitats que siguin suficientment madures perquè puguin compartir aquell vestuari, no? Perquè competeixen entre ells, primer per jugar, per l'alineació, no? Que decideix l'entrenador. I és molt important. Jo el primer que diria sempre és que quan tu vols fitxar un jugador, primer ho has de sentir-ho tu. Has de sentir que aquell jugador... Has de sentir alguna cosa, eh? Després estan les dades i tot. Però primer has de sentir alguna cosa que diguis, hòstia, aquest jugador encaixa bé, funcionarà bé. I després... És a dir, a mi m'agradava veure amb ell i després amb el seu entorn. O sigui, intentar fer una trobada amb entorn, que sigui família o siguin amics, per veure, tu estàs amb la gent, amb els pares o amb el pare o el que sigui, però veure com respira, no? El jugador amb els seus amics, és un líder, és un tio divertit, és un tio que no parla res. És molt important tot perquè després els fots allà en un grup de 23 tios que juguen carreres i carreres professionals importants, on hi ha egos, hi ha egoismes, hi ha de tot. Això és importantíssim.
4: De fet, jo recordo molts moments importants d'aquests jugadors, però el que més recordo...

0: Les contaba hace unos minutos Carlos Cala en la portada del programa que el Ministerio de Sanidad acaba de aprobar el novedoso tratamiento contra la fibrosis quística para el cerca de millar de pacientes que aún no habían podido acceder a él. Es una noticia, Carlos, ¿verdad? Extraordinaria.
1: Es una noticia maravillosa.
0: Y tú además de esto es algo que conoces, porque a ti te gusta mucho Celine Dion. Luego contaremos lo de Celine Dion, ¿te parece?
1: Sí,
0: y pondremos
1: claro.
0: Una canción que tiene mucho que ver.
1: Historia, sí,
0: una
1: también.
0: Historia muy fuerte detrás de todo esto. Y es una noticia extraordinaria lo de este tratamiento, porque frena el avance de una enfermedad que es degenerativa, mortal en muchos casos, y cuya aprobación además coincide con el aniversario de la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística. Hoy queremos hacer balance de estos 40 años de historia y celebrar con sus protagonistas esta aprobación tan esperada y tan necesaria. Además, hace muy poquito se celebró el Día de la Fibrosis Quística con varias mesas redondas, un encuentro que fue muy emotivo en el Palacio de Cibeles y con el encendido de la Fuente de Cibeles con los colores de la fibrosis quística. Nos acompaña el presidente de la Asociación Madrileña, Fernando Moreno. Hola, Fernando, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, Marta.
0: ¿Cómo estás?
2: Pues bien, bien. La verdad es que bastante bien, muy contento por todo lo que está pasando.
0: Hombre, estamos en un momento histórico, ¿no?
2: Totalmente, y además hacerlo, que haya coincidido justo con estos 40 años que cumple la asociación, pues nos parece algo bastante bonito.
0: Porque, vamos a explicar, yo asistí a un congreso de fibrosis quística ahora como una década, y allí nos dijeron, sus hijos fallecerán de otra cosa que no sea la fibrosis quística porque se está investigando mucho. Hay que decir que es la enfermedad rara más común, que tiene una afectación multiorgánica, fundamentalmente pulmonar, pero también digestiva. Tú eres paciente también. ¿Cómo explicarías exactamente lo que es la fibrosis quística y en qué momento nos encontramos? Que eso vamos ahora, después de la investigación profunda. Es la enfermedad rara más común, después de la investigación que han estado realizando, bueno, pues en Estados Unidos, en Inglaterra, donde es una enfermedad muy del primer mundo, ¿no? En países como Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Canadá. ¿Qué es la fibrosis quística?
2: Así es, y que sea del primer mundo pues es una ventaja, afortunadamente, porque...
3: I el Johan ja fem molts canvis a la plantilla, bueno, va arribar aquella, l'Atlètic estaven d'eleccions, i bueno, es van passejar pel Mundial, i bueno, vam tenir aquella oportunitat, no? I en aquell moment ho vaig compartir amb el José María, que em va ajudar. Em va ajudar a pensar que no... Vull dir que me quedava un any de contracte i dic, pues em quedo i a veure què passa, no? I efectivament, és el Barça al final el que ha de dir al Barça i després ho aplicaria al futbol. És el futbol, jo sempre dic al jugador, millor vida que el jugador no existeix. I aleshores, no es retiris mai. I si no es retiris mai del Barça, tampoc. És a dir,
4: ja et retiraran.
3: Ja et retiraran. I em van retirar, evidentment. Que ho va fer molt bé, eh? Ho va fer molt bé perquè van dir, bueno, da, tu, xiquet, vols quedar com vulguis, tu busca un tio al vestuari, tu ajudaràs, jugaràs a algo. Home, però si en algun club et donen 2 anys de contracte... I, home, igual, i vaig dir, Johan, ja ho entes. I me'n vaig anar al Deportiu i em vaig trobar amb la Tegó, amb el Juli...
4: És veritat, és veritat.
5: A menjar marisco, ahir, eh?
3: Sí.
5: Estava el Recarte, també, no?
3: Sí. El Recarte, el Duayen, Rivera, Bascos, també, molts Bascos.
6: Sí, sí, aquestes paraules que has dit, jo també les recordo. El que passa que jo no me vas anar, me vaig echar.
5: Que és diferent.
3: Sí. O sea, no tenia molta imaginació, no era molt creatiu, eh?
6: No.
3: Utilitzava el mateix per tots.
6: Jo tenia la frase feta.
5: Però mira, almenys no va ser a l'autobús, com Zubi Gaspar.
6: No sé què pitjor, eh? No sé què és pitjor, eh?
5: No, volia dir que també, entre altres raons, aquesta samarreta l'ha portat també perquè...
4: És la samarreta 2x2 gegant del dia del comiat de José Mari Vaquero com a futbolista del Barça, que està signada per moltíssima gent.
5: Perquè va ser, d'alguna manera, el final del cicle, anem a dir, del Dream Team, no? Per dir d'alguna manera. I clar, hi ha tants jugadors com aquests que tenim aquí, i altres, no? Molts altres, que haguessin merescut el mateix homenatge que hi ha a mi, perquè al final, si no haguéssim guanyat... segurament a Wembley, tot hauria sigut diferent. Abans ha dit de València, però després de València ha hagut molts moments difícils. És més, cada any pràcticament es dudava de la continuïtat de Johan, fins i tot el 92. Sí, abans de la final de Champions, recordo una roda de premsa de Núñez, no? Sí, sí, sí, plorant, I nosaltres dèiem, collons, tu, anem a jugar a la final demà, hòstia, hem de guanyar. I plorant, bueno, cadascú no, amb tot el respecte, jo estimava molt, me va respectar molt el senyor Núñez, president, però vull dir que per això també volia portar la samarreta com homenatge a tots els companys que jo vaig tenir en tota la meva època del Barça, i entre ells.
4: Són les 12:45, 12:45 del migdia. En un moment puja a l'escenari també més gent del Dream Team. El 20 de maig que celebrem la primera Copa d'Europa de la història del Barça, el trofeu que teniu aquí a l'hotel Melià Sitges. Gràcies a tots els oients que ens acompanyeu avui en aquest fantàstic auditori. I, com us dèiem, també tenim alguns llibres de José Mari Vaquero per regalar entre la nostra audiència.
5: Però digui què han de fer.
1: Pues ya te lo digo yo, no pasa nada. Bueno, tú no te preocupes, hostia, es que estáis aquí todo el rato...
7: No controla todo, José
1: controlando.
7: María.
1: A ver, luces del público, por favor. Encendemos las luces del público, porque ahora mismo hay mucha gente...
5: Ahora veis,
7: molta
1: gente. Ahora mismo hay mucha gente que desea convertirse en un animal, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
4: Os han dado una cosa, ¿verdad? Per situar els oients, clar, José Mari va que no ens ha regalat al llarg de tota aquesta temporada el que t'hi jugues, i si llegiu el llibre, observareu el per què metàfores d'animals com aquestes.
1: Con las máscaras.
5: Te voy a contar la historia de los...
1: Fíjate que...
4: Mira. ¿Me estás vacilando?
5: No. Mira, es que iban unos cuantos mamuts y se encontraron con, no sé, 40, 50 árboles y los mamuts dijeron, oye, que no queremos los árboles, y los tiraron. Si me preguntáis por los árbitros, me voy a invernar como los osos. Tengo grasa suficiente para pasar el verano. He tomado las cervezas suficientes para estar todo el verano sin tomar ninguna más. Y voy a estar muy tranquilo. Por lo tanto, no me preguntes por árbitros. Punto. Es que está dormido, pero se hacen los dormidos,
1: ¿sabes?
5: ¿Se
1: hacen los dormidos?
5: Sí, porque...
1: ¿Cómo sabes de esos polares?
5: La comunidad hace que de vez en cuando alguno se despierte, pero... Para no molestar a los demás,
1: no se roncan.
5: Se quedan ahí y se vuelven a dormir.
1: ¿Cómo?
5: Exacto. Claro, como las gafas del Oceanógrafo de Valencia, ¿sabes? Que los pececitos pequeñitos, es verdad. Que
1: parecen muy grandes.
5: Muy grandes.
1: Y a veces
7: el Camp Nou para ti era un pez lociforme.
5: Es un pez de estos, como. No me acuerdo.
1: Lociforme.
5: Lociforme, perfecto.
1: Tal cual.
5: Hasta que un día los mamuts, oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, pues se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
4: ¿Qué pasó?
5: Que salió un bosque que se llama el pando que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas... poder con los que vienen a por ti. Así llegué al Barça, tío.
7: Todo esto, davant la cara de sorpresa de Chiqui i de Julio Sardinas, tot això ho ha dit el José Mari, eh?
8: Sí, estàs bé, o?
1: Pues hay tantos animales que ahora tú vas a tener que ser el juez. Tú tendrás que ser el juez.
5: Pero el millón no está el del salmón.
1: El del salmón que va para arriba.
7: Es que
1: cuando el río va para abajo, el salmón va para arriba. Pues ahora hay mucha gente en el público que va a hacer imitaciones de animales. Y tú vas a decidir a quién le regalas un libro.
5: Molt bé.
1: Efectivamente.
9: A veure. Correcte. Per aquí tenim. Com us dieu?
4: Carles.
10: Josep.
9: A veure, sabeu ja que imitareu?
4: Porten una
9: màscara?
4: Sí, tot
7: el públic porta una màscara d'animal.
4: És que ara t'he d'explicar una cosa, José Mari. Va venir un oient al que t'hi jugues un dia portant-nos una bossa amb tot de màscares d'animals per a que te les regaléssim a tu. I vam decidir que el millor dia per fer-ho és avui.
5: Molt bé, ja no veig, ja.
1: Avui tot l'hotel Melià Sitges s'ha convertit en...
9: Doncs mira, comencem...
5: Sembla un zoo, això.
9: Comencem pel lleó. D'acord? Imitació del lleó. A veure, quan vulguis.
1: Bravo!
9: Un lleó.
1: No està mal, eh?
9: Ja una mica... A veure el tigre. A veure el tigre, què tal.
4: Els va puntuant, José Mari Vaquero.
7: Tot això ha provocat...
9: Puntua, Vaquero, eh?
7: Tot això ha provocat José Mari Vaquero.
9: Anem cap al final de l'auditori, a veure...
7: Capital del Dream Team.
9: Aquí hi ha un grup...
1: Valorant... Imitacions d'animals.
9: Un grup de... Poseu-vos de peu, a veure.
4: Ai.
9: Veniu aquí. Aquests ho fan en grup, després s'hauran de repartir... Se l'hauran d'anar deixant, el llibre. Què porteu de màscara, a veure? Sí. Què imitareu? Què voleu imitar? Cavall, m'han dit, no?
7: Cavall, mira.
9: Vinga.
7: Cavall del Xile.
9: Doncs, 3, 2, 1, quan vulgueu.
8: Jo no sé...
9: No, però el cavall, no heu de dir el cavall.
7: El cavall parla.
8: Però és que jo no ho sé.
9: No saps com aleshores, no.
10: Heu de triar un
9: animal. Ah, sí que voleu. A veure, quin voleu? Va.
11: Un os.
7: Un os.
9: Bueno, però puntua. Més per aquí, a veure, aquí veig... Allà davant, a la tercera fila.
10: Tenen ganes de fer l'animal a la ràdio.
12: Al pato.
7: El pato. Pato?
9: Oh, hòstia, anant. Això promet. Crec que hi ha un altre tigre. Crec que hi ha un altre tigre. Aquí el jovent, sort del jovent, eh?
7: Sí, sí, eh?
9: Com se n'esquen. Com... Quines ganes té d'imitar el jovent. A veure, el tigre, eh? 3, 2, 1... Gatito, más gatito que tigre. ¿Tenim prou o fem més? ¿Qué penseu? Vaquero, ¿tienes ya veredicto o no?
5: En Julio y Chiqui.
7: També. Els vols implicar, eh? Hem de fer una...
13: Sí, sí. No.
5: El pato.
10: El pato.
9: El pato és un os.
7: Podem tornar-lo a fer, perquè ha estat espectacular.
10: L'oient que ha fet el ànec, el pato, s'emporta un dels llibres de vaquero.
8: Muchas gracias, muchas gracias.
9: Un altre cop, sisplau.
13: No, el pato.
10: Increïble.
5: Pato. Escolta, això lo fas molt bé, pato. Però has d'anar a l'escola, que això és entrenament, sembla, eh?
10: Ai, són les 12:51, important, a la vida de Vaquero, diversos entrenadors. Un que ens ha volgut deixar un missatge perquè viu lluny i no pot estar aquí amb nosaltres. N'has parlat moltes vegades d'ell. Javier Clemente.
14: Hablar de José Mari Vaquero en l'aspecte futbolístico para un entrenador es fácil. Es un tío de entrega, es un tío que ha luchado siempre, siempre con ánimo de victoria, peleón, animoso y encima buen compañero. Personalmente... Le tengo mucho afecto y es de los que, sin haber sido de los llamados bonitos jugadores, siempre ha sido un jugador que para mí, por lo menos, era lo más práctico que había en el fútbol. Era un jugador que, con las virtudes que tenía, todo lo que hacía era útil para el equipo. Por eso creo que ha sido una gran figura. Un abrazo, José Mari, y un merecido... recuerdo en este programa.
9: La ha clavado, ¿eh? Aprovechado para clavártela, ¿eh? No. Aprovechado para...
5: No, lo que me ha preocupado que ha dicho... Escolta, en el ámbito profesional estaba pensando que no parle del personal, porque potser no pensa lo mateix. No, la verdad es que yo siempre he dicho, y sab, Javi Clemente lo sabe perfectamente, que para mí va a ser el comenzamiento de la selección española de fútbol como equipo. És a dir, jo portava ja uns anys anant a la selecció, però sempre havia sigut, també Julio, després Chiqui també, però sempre havia sigut una mica la selecció nacional, no? I no un equip de futbol. I aleshores Javi va canviar això i va fer un equip de futbol dins de la selecció nacional. I aleshores això jo sempre l'ho he reconegut, cada dia, en cada posto ho faig, ell ho sap, l'he dit també sempre, i també tinc que dir-te que cada vegada que per una raó o una altra, per exemple, l'homenatge al 25 aniversari de Wembley, que van haver unes xerrades, le vaig convidar i va venir, i és a dir, que sempre ha estat amb mi, amb respecte i amb molt de carinyo, i aleshores és recíproc, no? Es diu? Recíproc.
10: Sí, recíproc. Sí. Molt bé. Sí, sí.
5: I ells també poden parlar una mica de la selecció de Javi.
6: És que para, bueno, jo parlo de Javi, que vols que digui, no? Per mi és el meu pare, més a més d'un amic. Jo considero un amic, però més a més que nosaltres jo crec que estem aquí al Barça per ell. És a dir, al final el Dream Team ho va muntar ell.
10: Això és veritat, no és una llegenda.
6: Home, a veure, està més clar que l'ostres. Només has de mirar només qui va venir.
13: Ho tira pa casa. No,
6: només has de mirar els que van venir aquí. I és veritat el que diu a Xema. Xema! És veritat, en el sentit que nosaltres...
7: És insuperable.
6: El 94... va ser un equip el que va lluitar per aquest Mundial. No van tenir la sort, però més a més de totes les desavantatges, totes les pedres que hi havia al camí, perquè va ser una lluita terrible durant dos anys, sempre discutint quina anava aquella selecció. Recorda que era l'època de la quinta del buitre, que Clemente va a fer pues, un punt i a part i van anar 10 del Barça. 10 del Barça. I jo crec que allí van lluitar tots i era un equip. Era un equip. No van tenir la sort de guanyar-lo, però la sensació va ser molt bona.
3: A veure, jo afegiria això, no? És a dir, primer, perquè havíem guanyat les quatre lligues seguides, era normal que el cos, diguem, de l'equip aquell fos del Barça, no? Però jo crec que el que, una mica afegint el que ha dit el José Mari, ell de la llista de 23, va portar 16-17 per jugar i els altres els va portar, que era bona gent, mantenir la qualitat de l'entrenament i l'esperit de l'equip. I ara puc afegir, evidentment, vosaltres dos estàveu en el grup del 16-17 i jo estava amb l'altre. Per això vaig jugar 20 minuts.
5: Molt. Això diu molt del Javi, molt, que era molt intel·ligent.
10: I Clemente ha destacat de Vaquero, que sense ser un gran talent va...
5: No cal que digui això.
10: Ser un gran talent.
5: No. Sense ser un gran talent.
3: Jugador bonic.
10: Diré una cosa. A mi em va meravellar de tu un dia que et vam entrevistar. Crec que estàvem amb tu, Lu Martín, i vas dir que...
3: Ui, Lu.
5: Ja va tocar.
10: Dijiste, imaginaos si era bueno... que estuve 20 años en primera división sin hacer ni un solo regate.
5: Això és veritat. No. I ningú s'havia donat compte, ni ara. Ara lo has dit i ara sí que aquesta gent diu, collons, sí que era dolent aquest.
6: Sí, però és que jo no sé, moltes vegades jo crec que no entenem el que és el talent. El talent. A veure, estàs parlant d'un jugador, jo sempre dic, mateix, i no és perquè estigui aquí, estàs parlant d'un jugador que va debutar amb 17 anys i que durant tota la seva cursa o carrera ha marcat una mitjana cada any que passaven dels 10 gols. Aleshores, ostres, a mi, jugues al mig del camp, o mitja punta, com ho vulguis dir, i que cada any te fiqui, te marqui 15, 14, 17, 12, 13, ostres, pues a mi dóna molts jugadors d'aquest, no?
10: Són les 12:57, farem una pausa, Flaqui, endreçarem l'actualitat al butlletí informatiu de la cadena SER i obrint la segona hora del Que t'hi jugues, més integrants d'aquell màgic Dream Team.
7: Ja estan arribant per aquí, I tastarem la coca de recapte de l'Anna i seguirem celebrant aquest aniversari al costat de Vaquero i dels seus companys del Dream Team que l'han volgut acompanyar avui aquí a l'hotel Malià de Sitges.
10: Lu Martín, Marcos López, gràcies per estar al Que t'hi jugues. Chiqui Begristain, Julio Salinas, aguanteu, que ara més companys ens ajudaran a recordar aquella primera Copa d'Europa. Estan per aquí Charlie Reixac, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán, més gent del Dream Team que pujarà ara a l'escenari per compartir una estona de ràdio amb nosaltres.
8: Puc dir una última cosa?
10: Tens 30 segons.
8: 20 segons. Menos mal que el gol a Wembley no el va fer Julito.
7: Va estar a punt, perquè aquella jugada que va fer...
8: Jo crec que Aitor i ell m'entendran. Menos mal que no el va fer Julito.
6: No mereixia.
10: Aitor és Chiqui Begristain. Per què li dius Aitor?
8: No sé. Sí.
10: No, ja que ho sé que és Aitor. Tothom li diu Chiqui Begristain i el Luli diu Aitor. Sorprèn, em crida l'atenció. Va, pausa. Adeu. I seguim al Que t'hi jugues des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges.
12: Que t'hi jugues.
15: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
16: Vaquero, Koeman, xute, Koeman!
15: Un gol per la història. Estem recordant la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues des de l'hotel Melià Sitges.
17: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
18: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
19: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
12: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
20: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
21: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda, alta concurrència a les eleccions de la CAS amb 15 candidatures. El president del Consell d'Administració de la Parapública, Marc Galabert, ha detallat les llistes que s'han presentat per ocupar les cadires d'assalariats, pensionistes i empresaris autònoms. En total, són 15, un 20% més que fa 4 anys. Concretament, n'hi ha 7 pels assalariats, que en aquest cas es tradueixen en 3 menys que el 2022, però, per contra, les dels pensionistes s'han multiplicat, passant d'una a 5, i les dels empresaris i autònoms ho han fet d'una a 3. Diu Galabert que és una molt bona notícia que hi hagi tant interès per representar els diferents col·lectius, però no s'atreveix a traslladar-ho a un increment de la participació. En aquest sentit, ha recordat que el cens electoral el conformen unes 90.000 persones i que l'únic requisit és ser afiliat de la CAS, d'aquí que el gran objectiu sigui el de superar una participació que històricament ha estat paupèrrima.
1: El rècord de participació està en el 2018 amb al voltant d'un 5% del cens, i en els darrers comicis, el 2022, la participació va fregar el 3%. Som xifres que ens agradaria molt superar. En aquest sentit, creiem que l'interès per formar candidatures és un indicador, diguéssim, adelantat positiu, però que no té per què traslladar-se en participació.
0: Cal recordar que la campanya electoral començarà el 8 de juny i anirà fins al dia 15. L'endemà, el 16, serà la jornada de reflexió i el 17 serà el dia de les eleccions. Una jornada en la qual es podrà dipositar el sufragi a la seu central de la Parapública entre les 8 del matí i fins a les 9 del vespre. La mateixa nit es coneixeran els resultats i els escollits prendran possessió immediatament de la seva plaça al Consell d'Administració. Amb antelació es podrà votar amb dipòsit a la mateixa casa entre el dia 8 i el dia 16, i com a principal novetat es podrà fer en un dia concret i assignat a cada comú, inclòs el pas de la casa, que es farà coincidir amb en Camp. També s'han posat les màximes facilitats perquè la votació sigui accessible per tots els afiliats. Finalment, Galabert ha explicat que el cost econòmic que tindrà el procés electoral és d'uns 60.000 euros. I el Sindicat de l'Habitatge es reuneix amb els partits de la majoria després de la mobilització del dissabte. Aquesta trobada es produirà finalment aquesta tarda a partir de 6:45 de la tarda i, com dèiem, permetrà analitzar aquesta manifestació que la mateixa entitat organitzadora ha xifrat amb un seguiment de 3.000 persones. Coincidint amb ella, el sindicat presentarà un informe tècnic sobre l'assistència a partir d'un càlcul de superfície ocupada i densitat de multitud, contrastant amb la cursa popular de l'illa Carlemany i també a partir d'una anàlisi dinàmica del pas de la manifestació per Prat de la Creu. Per al sindicat, aquesta qüestió no és només una qüestió, valgui la redundància, de xifres, ja que en un país com Andorra, diuen, mobilitzar a milers de persones representa un fet polític i social de primer nivell. Quan a la reunió pròpiament amb els partits de demòcrates i de ciutadans compromesos, afirmen que es produeix en un context de preocupació creixent davant d'una llei que continua obrint portes especificant a les pujades del lloguer, també a la inseguretat residencial i fins i tot a les expulsions silencioses d'un mercat que està completament tensionat. Amb aquestes propostes detallades i demandes concretes volen transmetre als partits de la majoria que cal protegir els contractes que estan afectats per la desintervenció prevista entre el 2027 i el 2030, que cal acabar com sigui amb la trampa del fill i altres mecanismes fraudulents, que també s'ha de garantir que ningú perdi casa seva sense una alternativa digna i que s'avanci cap a un model que tracti l'habitatge com un dret i no com un actiu especulatiu.

0: Les famílies monoparentals i unipersonals, canviem ara de qüestió, són les que més ajuda demanen. Així consta la memòria d'activitat del Ministeri d'Afers Socials del 2025, segons explicava el cap del departament, Joan Carles Villaverde. El Servei Social d'Atenció Primària va gestionar 879 expedients d'atenció continuada, dels quals aquests dos tipus de famílies representaven el 75% del total. Concretament van ser 661. En el primer cas suposen un 31% més que el 2024 i en el segon un 44% més. Explicava Villaverde que les famílies monoparentals són majoritàriament dones amb algun infant, mentre que els unipersonals varien en funció de l'edat del demandant. Abans dels 50 anys acostumen a ser homes i després dels 65 pràcticament totes són dones.
1: La família unipersonal i la família monoparental són les dues famílies que generalment se n'emporten o disposen de la major part d'ajuts per la seva situació i poca capacitat de generar recursos. En tot cas, perquè fa les famílies unipersonals, aquella gent que viu sol, sí que majoritàriament són homes de més de 50 anys. A partir de 65 anys ja són més dones.
0: També ha comentat que el servei telefònic d'urgències va fer 236 intervencions i que el 75% corresponien a casos de violència de gènere. Per altra banda, la Comissió de Valoració Sociosanitària va atorgar 287 sol·licituds, 125 per accedir a una plaça concertada en una residència del país. D'aquí que el director d'Afers Socials recordés que gestionen directament 272 dels 378 llits que hi ha a tot el país. Són el 80% del total. El silenci administratiu de les administracions canviarà a negatiu amb la nova llei del sòl. Aquesta és un dels pactes que els comuns han arrencat al govern després de la trobada que van mantenir ahir de cònsols a Ordino. Segons explicava la mandatària d'aquesta parròquia i també de la Massana, Maria del Mar Coma i Eva Sansa, l'entesa entre administracions per pactar conjuntament una sèrie de millores que entregaran al Consell General, que és l'encarregat, evidentment, de reformar la llei del territori i urbanisme, és pràcticament total. Entre els punts d'acord, especificava Sansa, hi ha la possibilitat d'aplicar quotes sobre la construcció a tot el país en determinades casuístiques i sempre segons la voluntat de cada corporació. L'altra gran novetat, diu, és que el silenci administratiu passarà a ser negatiu a diferència d'ara.
2: És a dir, positius. Els silencis positius que actualment doncs, tenen alguns tràmits doncs, que siguin negatius perquè al final moltes vegades doncs, hi ha una implicació directa amb tot el que és l'urbanisme de la parròquia i en uns tempos doncs, que són molt complicats de poder complir i sobretot doncs, que si no hi ha resposta per part de les administracions que mai es doni que el silenci diguem, es prengui com algo positiu sinó com negatiu.
0: Per altra banda, proposaven que sigui el COEX i puntualment les pròpies corporacions qui s'encarregui de la neteja de les calçades després d'un accident de trànsit, una tasca que ara mateix efectuen els bombers. I finalment, els cònsols van escoltar la proposta de la ministra de Cultura, Mònica Bonell, per impulsar un nou Premi Literari Nacional que substitueixi la Nit Literària. La idea, segons els va exposar, és professionalitzar el reconeixement, donar-li més continuïtat i reforçar el suport als escriptors i als editors.
3: Pues...
0: Mentrestant, Concòrdia proposa vigilar la petjada digital sobre els menors. Núria Segués i Maria Àngels Atxé, conselleres generals de la formació, van presentar la vintena d'esmenes que han elaborat sobre la modificació de la llei dels drets dels infants i dels adolescents, amb els quals volen abordar la realitat dels menors sobre l'entorn digital i els perills que poden córrer. Algunes propostes inclouen la concreció de definicions que ja preveu el text inicial, com ara la de continguts inadequats. Segons Atxé, englobaria aquells que mostren violència física o psicològica també pornografia i els que incitin a l'autolesió. Una altra que volen definir és la petjada digital i aquí apel·lava als pares o als progenitors perquè tinguin molta cura a l'hora de penjar imatges dels seus fills menors d'edat a les xarxes socials perquè, diu, el dia de demà se'ls podria girar en contra. I el Col·legi de Metges alerta que un bon nombre de facultatius es jubilaran en menys de 5 anys. El president Albert Dorca ho ha exposat durant un acte que es va celebrar ahir a la nit per commemorar el Dia Mundial del Metge de Família. Segons explicava, el nombre de metges que ara tenen 60 anys no és molt important, però sí que tenen molts pacients, un fet que tensionarà el sector. Per això afirma que cal revisar les tarifes i atreure metges més joves. Són declaracions recollides per Ràdio Televisió d'Andorra.
4: Arreglar
3: o actualitza, diguéssim, el tarifari d'aquestes cas i curs, aquests actes diagnòstics i terapèutics, alhora que disminuir o simplificar la nomenclatura i fer-la més fàcil a nivell burocràtic, probablement ajudarà. Són tot incentius dels que comentàvem abans que ens han de ficar al costat de la nostra competència per fer-nos atractius.
0: El Col·legi de Metges porta mesos negociant una nova classificació d'actes mèdics per actualitzar les tarifes, però encara no ha acabat. Per Dorca, la revisió no és urgent, però sí que demana que es continuï treballant amb ella. Moment per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
4: Com estem? Bona tarda.
0: Jordi, déu-n'hi-do, el dia que ens està fent avui, crec que és gairebé el millor dia, no sé, amb 15 dies amb un mes.
4: Quina mandra, Déu meu. Tampoc cal que... Ah, no, si tu d'aquí... Calculo 3 dies, t'estaràs queixant ja, perquè tu ets meteorosensible de temperatura. Això ho tenim tots clar, no? Els teus oients també.
0: Sí.
4: Sí, sí, la gent està contenta... Torna la calor. De fet, avui no passarem d'ambient càlid. La diferència quan parlem de càlid o calorós és una temperatura, no? Se sap que a partir dels 27 graus, un cos amb repòs, un cos estàndard, doncs ja pot suar, no? És a dir, el cos ja activa els mecanismes per refredar-se. Avui no arribarem a aquest límit encara, però bé, passarem dels 20 graus a totes les valls, Andorra la Vella partint d'una mínima de 8, la màxima, doncs, el centre i sud del país, com és habitual en una zona, les màximes s'aproparan als 25 graus. Aquesta temperatura més aguantarà perquè avui, si bé durant la tarda creixeran nuvolades, ho faran menys que ahir i com a molt deixaran algunes gotellades. És a dir, no només temperatura més alta, sinó que persistirà també durant més hores.
0: Bueno, i Jordi, de cara als pròxims dies, com evolucionarà?
4: Doncs demà, darrera glopada càlida, que ja s'entrarà, estabilitzarà les temperatures durant molts dies i es traduirà d'entrada molt de sol demà i en dies posteriors i en temperatures mínimes per sobre dels 10 graus ja, amb marcada inversió tèrmica, i de 10 en amunt a pràcticament tot el país, a totes les cotes, i amb màximes que ja passaran dels 25, de manera que a partir de demà a la tarda ja farà calor, especialment com és habitual, al fons de les valls.
0: Perfecte. Doncs Jordi Carbó, moltíssimes gràcies, ho has dit molt bé. D'aquí 2 dies tornaré a queixar-me, en aquest cas, per excés de calor. Jordi, gràcies i t'escoltem aquesta tarda.
4: Salut, que vagi molt bé.
5: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
6: Vaquero, Koeman, xute, Koeman!
7: Un gol per la història. Estem recordant la primera Copa d'Europa del Barça amb el que t'hi jugues des de l'hotel Malià Sitges. Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui és dimecres, avui tenim l'espai de la tertúlia per analitzar les darreres qüestions molt interessants aquesta setmana, especialment, i ho farem doncs, amb la Noemí Rodríguez i amb el Vicente Zapata. Amb ells arribarem fins al punt de les 13:40 minuts quan donarem pas al Carles Rossell i a l'Aquí Esports. Nosaltres arrenquem.
8: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Una i 14 minuts, Noemí Rodríguez, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: I molt bona tarda també, Vicente.
2: Molt bona tarda.
0: Escolteu, 20 de maig de 1992, primera Lliga de Campions del Barça. Final, Koeman, gol. No...
2: No, jo els tindré.
0: Jo m'abstindré.
2: Com a madridista, crec que tampoc.
0: No, alerta,
2: amigo.
0: Alerta, Vicente, estàs donant una exclusiva.
1: Li has tocat el barbí.
0: Alerta. Bueno, doncs, allò... Cerramos un tupido...

0: exclusiva.
1: Li has tocat el bord viu.
0: Alerta, alerta. Bueno, doncs allò, cerramos un tupido velo, que diríem, i anem a coses que sí que compartim. No sé si vau passar... Mare de Déu, ara vam dir això, eh? Doncs no sé si dissabte estàveu al País.
2: Jo sí.
0: Sí.
1: Jo vaig arribar a mitja tarda.
0: A mitja tarda. Et vas trobar problemes?
1: Vaig trobar algun problema.
0: Mobilitzacions?
1: Vaig arribar que eren 7:45, justament, això se'n diu tenir punteria, sí. I vam trobar que just acabaven de tallar el punt de la rotonda del quilòmetre 0,
0: sí.
1: I vam haver de fer un via crucis a través del carrer, tota la zona de Consuegra i...
0: Sí, sí.
1: Tot allò. Però vaja, vam aconseguir arribar a casa 20 minuts més tard del previst, però vaja, vam arribar a casa.
0: Dit això, el que segur que vau poder fer aleshores és, quan vas arribar a casa, vas obrir els mitjans de comunicació i vas veure una manifestació. No sé si us va sorprendre, si no us va sorprendre, si esperàveu més gent o menys gent, ara ho comentem, segons... fins i tot aquí, a Andorra, ha arribat ja al ball de xifres. Dit això, una mica tot, doncs, com valoreu aquesta manifestació, Noemí?
1: Doncs, a veure, per una banda, jo crec que és una cosa fantàstica que la gent cada cop tingui més facilitat per sortir al carrer i demanar el que sigui que vulgui demanar. També és cert que jo comptava que hi hauria més gent. I potser, fins i tot, els propis convocants, jo crec que esperaven que hi hagués una mobilització més gran, sobretot per totes les consignes que s'havien fet circular prèviament, de si realment esteu implicats en aquest tema, si us preocupa, sortiu al carrer, i al marge que siguin 1.500 o siguin 3.000, que no entrarem a discutir sobre unes xifres, perquè tampoc ens aporta res.
0: És
1: important, doncs, que la gent surti al carrer, que es manifesti, que digui, que s'expressi sobre els temes que li preocupen i que les autoritats prenguin bona nota, doncs, de quina és la veu del carrer, que al final no deixa de ser una manera de fer arribar la veu del carrer. També és cert que avui llegia aquest comunicat que ha fet el sindicat de l'habitatge en relació a com s'havien comptabilitzat el nombre de persones que assistien a la manifestació. No sé si van descomptar els turistes que hi havia en aquell moment a l'Avinguda Meritxell. Clar, és que si entrem ja a valorar les coses d'aquesta manera,
0: és a Prat de la Creu, eh? no és l'Avinguda Meritxell,
1: sí,
0: on
1: no,
0: li posen
1: més èmfasi. Que està molt bé, i jo crec que va ser significativa, no al nivell del 2023, però que va ser força significativa, i que, de fet, l'únic que fa és confirmar un neguit que hi ha al carrer, no tant per la situació actual, que no afecta la majoria de gent, sí que afecta els joves que es vulguin emancipar, si tu et vols separar és molt complicat trobar pis, si arribes nou al país és molt difícil trobar pis, però estic convençuda que, siguin les que siguin, el 75% com a mínim de les persones que hi havia en aquesta manifestació no tenen un problema avui amb el seu habitatge, sinó que tenen una por del que pugui passar a partir del moment de la descongelació. Que no canvia res, és a dir, jo entenc el neguit, entenc la por, jo m'incloc, però no sé fins a quin punt no seria més prudent esperar a veure si aquestes mesures que es volen aplicar realment funcionen o no funcionen.
0: Vicente, tu quina sensació vas tenir a veure...
2: Jo crec que aquí mateix, fa 2 setmanes, vaig dir que tenia poques esperances. Vaig argumentar d'alguna manera sobre la poca tradició tan sindicalista que tenim, i em va sobtar, i vaig veure molta gent, va passar, jo no vaig poder anar-hi, però em van passar molts vídeos, vaig tenir companys de la política que hi van anar i em van passar vídeos i fotos. Jo crec que potser les dades oficials són una mica ajustades, però bueno, com hem comentat, tampoc entrarem a...
0: Dades oficials no n'hi ha, només hi ha les que diuen els periodistes
2: doncs jo he donat per oficials dels periodistes. Jo crec que potser hi havia alguna persona més, que tampoc canvia molt la cosa.
1: És que no és especialment
2: tampoc
1: rellevant.
2: No és rellevant, però jo crec que, a part de que la gent ha sortit al carrer doncs, a expressar el seu enuig i el seu disconformisme, jo crec que també hi ha donat ales o força als partits de la posició, i crec que aquest és un tema també curiós, no?, de comentar, de com l'estan utilitzant cada un de la seva manera, no? No tots els partits de l'oposició s'han posat d'acord en estar en contra, però és curiós com van agafant doncs, el discurs d'aquest sindicat i de la gent, i se l'han fet una mica seu.
0: Perquè allà hi havia bastants representants polítics de dues formacions, de fet.
1: PSC Concòrdia, no?
0: Sí, vaig comptar. Però vull dir que evidentment tampoc ens esperava ningú de la majoria, i segurament tampoc ningú d'Andorra Endavant, però al final és veritat, almenys les formacions van intentar tenir cura a l'hora de posar-se dintre de la manifestació sense voler doncs, capitanejar-la. Ho dic perquè al final és fàcil i intentar treure un rèdit...

0: Vicente, que no sé si tens la sensació que ho van fer més del que pretenien o no.
1: Jo crec que es va deixar veure, crec que, com dius tu, han sigut comedidos, no han capitanejat, com per exemple a Espanya o a França moltes vegades veiem els polítics o aportant la pancarta principal, no? Jo crec que se'ls va veure, van deixar clar que estan, doncs, de quina banda estan, i jo crec que en aquest d'aquests termes ho han fet prou bé pel que estan fent.
0: Una mica, avui hi haurà la trobada entre el sindicat de l'habitatge i els partits de la majoria a 6:45 de la tarda. Una mica, doncs, no sé anar a dir-te cap on què anem d'esperar de tot això. El sindicat de l'habitatge ve content d'aquesta manifestació, almenys així ho sembla. Tenen motius per creure que els partits de la majoria, doncs, no sé si canviar, però sí que escoltar-los d'alguna manera?
2: Home, jo crec que els escoltaran, lògicament, ni que sigui en representació de les 1.000, 3.000... Parlo d'aquesta forquilla,
0: la gent que va sortir, és igual.
2: És igual, de la gent que va sortir al carrer. També penso que no és un tema que se'ls hi sigui aliè. És a dir, si des de fa 2, 3, 4 anys s'està treballant per impulsar tot un seguit de mesures que pal·liïn el problema de l'habitatge, és perquè són conscients que hi ha un problema amb l'habitatge. No estem... El problema de l'habitatge, jo penso que també que és un problema molt poc rendible electoralment, és a dir, és un problema global, és a dir, ens afecta Andorra especialment, però afecta a tots els països del nostre entorn, per tant, no és una problemàtica específica nostra, sinó que és una problemàtica general, que a més no té una solució única, té una solució multifactorial, i a més no té una solució ràpida, la qual cosa complica molt i és molt difícil treure-li un rèdit polític. Més aviat és un llast polític a tots els nivells per qui sigui el responsable de gestionar aquesta situació.
0: Anava a dir per l'oposició.
2: No, per l'oposició és fantàstic.
0: És fantàstic.
2: És fantàstic perquè sap que és una cosa que no és fàcil de solucionar i que a més no serà ràpida de solucionar. Per tant, també a mi una de les coses que em sobten és veure com hi ha aquest enfrontament directe a les mesures proposades en aquesta llei de la descongelació dels lloguers, però tampoc no veig unes solucions clares, més enllà, coses que a mi m'hagin quedat clares, el de prohibir temporalment que les persones de fora puguin comprar pisos, és una cosa que em queda clara, i que les mesures segurament a nivell de regulació no són prou concretes o no estan prou treballades, no? Això és el que diu el PS. Però més enllà d'aquestes dues, que no deixen de ser una qüestió de matís, per solucionar el tema de l'habitatge no donen tampoc altra solució que la que s'està implementant. Al marge de que puguem estar d'acord en quina manera s'està regulant o es vol regular el tema. El que està clar és que la congelació dels lloguers no pot ser una mesura que s'allargui de manera indefinida en el temps, perquè això el que acaba provocant és que les persones que tenen pisos de lloguer els treguin del mercat. Què està passant ara? Que la majoria de gent està mirant de vendre's els pisos que té. Per què? Perquè no té garanties que pugui guanyar-se la vida, sigui molt o sigui poc. Després podem parlar de si la rendibilitat que un espera trobar del seu pis quan el té com una manera d'invertir és raonable, no és raonable. Hi ha aquesta sensació d'avarícia, no? Si tens algú que està disposat a pagar-te 2.500 euros per un estudi a la Massana d'un sol ambient, si això hauria de ser legal, més enllà de que tenim clar que no és ètic. Això és seria una altra història. Però si jo tinc un pis dedicat a la inversió o em guanyo la vida llogant pisos, com passa també en un cert sector d'aquest país, en el moment en què deixa de ser rendible, però que em dona més problemes que avantatges, el que està passant és que ara veiem, doncs, que es posen a la venda edificis amb llogaters dins, o que tenim, doncs, una desbandada pel que fa al mercat dels pisos de lloguer, cosa que tampoc no ens interessa. Per tant, jo entenc que això s'ha de regularitzar d'alguna manera, no es pot mantenir congelat el preu de l'habitatge de lloguer. Està bé que s'incentivi el tema de la compra, perquè és una manera també de canalitzar, doncs, aquesta demanda. També cal veure, doncs, que els preus dels pisos de compra estan caríssims i, per tant, no és evident que s'hi pugui accedir, per molt que hi hagi ajuts, i està bé que hi siguin. I després ampliar aquest parc de lloguer assequible, que cal veure si és només un parc destinat a persones amb una situació de vulnerabilitat o està adreçat a la gent d'aquesta mal coneguda com a classe mitjana, no? La gent que més o menys treballem i vivim a Andorra, que tenim un salari dins de la mitjana i que aspirem a poder viure sense haver d'hipotecar més del 30% del nostre sou en el nostre habitatge habitual. Clar, és una situació complexa que no té una solució fàcil, no té una solució ràpida. El fet de construir habitatge ja d'entrada implica un temps, com a mínim 2, 3, 4 anys, sí. Per tant, no és ràpid, i a més partim de 0 o menys 3. Perquè, clar, no hi havia res, no estem partint del menys zero, clar. Aleshores, jo el que trobo a faltar per part dels partits de l'oposició és solucions més concretes, és a dir, alternatives, és a dir, no us agrada el que s'està fent, puc coincidir fins i tot en algun punt, però si no és això, què? No veig més enllà d'aquestes dues, no? Aquestes puntualitzacions, veig poca proposta concreta, i després veig de mal resoldre, veig que és un tema de mal resoldre, i menys a curt termini. És que no és un problema que resolguem a curt termini.
0: Deia la Noé Vicente que al final la qüestió aquesta, que políticament és poc rendible per qui governa, ho és molt per l'oposició. Una mica, doncs, en aquest cas, tenint en compte que avui la trobada es farà amb els grups de la majoria, quin futur li veus, o com creus que aniran els representants del sindicat de l'habitatge?
1: Jo crec que ells aniran reforçats. El govern ja ha deixat clar el seu parer, que ells creuen que la llei... Que, de fet, jo vull trencar una llança en favor del govern i dir que potser aquesta és la primera llei o la primera mesura en relació a l'habitatge premeditada, dialogada i amb un període d'aplicació, vull dir.
0: Dialogada amb qui?
1: Amb els diferents sectors s'ha dialogat. Amb propietaris també s'ha parlat amb... Vull dir, no, dialogar no vol dir que tothom estigui d'acord. Ells, jo tinc constància de que han dialogat, s'han reunit amb gent, i estan promovent unes mesures a llarg termini, 3-4 anys, fins al 2030, no sé si el 2030 vol dir que 2030, fins a 30 i començarem 31 o no. Llavors, aquesta és la primera llei que, oieu, aquestes mesures que estan aplicant o que volen aplicar en un període llarg de temps, escoltant la gent, perquè recordem que aquestes mesures són per subsanar doncs, unes altres mesures que van treure de cop, que les van aplicar sense quasi negociar, que van durant uns anys hem estat amb els lloguers congelats i això ens ha permès doncs seguir creixent, però també el que ha fet és que el sector immobiliari s'encarís molt més, perquè si hi ha molta menys quota de mercat, molta menys oferta al mercat, aquesta poca es dispara molt més, llavors estem traient unes mesures per intentar tornar a la normalitat, no? Llavors jo crec que el govern seguirà, com es demana, bueno, el que demanava és seguirà en sus 13, no? Llavors jo crec que ells estan segurs de les seves polítiques, també són a llarg termini, vull dir, no és algo que s'apliqui ja, llavors ja tens tot per veure com evoluciona això, i crec que des del sindicat de l'habitatge doncs serien reforçats i dient, mira, nosaltres hem fet sortir tota aquesta gent al carrer, tal partit polític estan d'acord amb nosaltres o ens dona rèdit, i aniran reforçats.
0: Tot just ahir, a Afers Socials presentava el seu balanç d'activitats de l'any passat i el director del cap del departament ja deia, d'alguna manera, deia dues coses que són molt interessants. La primera és que sí que creu que a partir del 2027 rebran més demandes que no pas ara, però també diu que gràcies a la construcció del parc públic d'habitatges, gent que demanava l'ajuda ja no l'està demanant. És a dir, que d'alguna manera doncs, sí que hi ha altres mesures que, per una banda, fan doncs, que la gent necessiti, o sigui, ja no necessiti aquest ajut, independentment doncs, que els que no les tenen, doncs, però probablement sí que n'acabaran demanant-les. Vaja.
2: És que, més clar, és el que dèiem, que és un problema, entre cometes, multifactorial i que, per tant, afecta de manera molt transversal diferents àmbits de la vida. És a dir, tenim des d'una població potencialment vulnerable, famílies monoparentals o persones que hagin perdut la feina o que ja tenen una situació que no és sobrevinguda o sí que pot arribar a ser sobrevinguda, que demana una intervenció immediata i una solució ràpida per donar resposta a les necessitats d'aquestes persones, però de l'altra també tenim un coixí, que seria el gruix, jo entenc, de la població, que molts estem vivint en pisos de lloguer que no s'han vist incrementades les seves rendes en els últims anys per aquesta política de congelació i que ara vivim una mica amb la por al cos del que pugui passar a pocs anys vista. Tenim una llei que ens diu que no ens podran pujar més d'un 6% aquells que siguin uns contractes, si no recordo malament, anteriors al 2012, si no recordo malament, ho estic dient de memòria, que estan com enervant moltíssima gent, i després quan tu fas els números dius, home, si jo estic pagant 1.000 euros de lloguer, que la majoria d'aquests pisos no arriben a aquesta quantitat perquè són lloguers anteriors, però ja posem per arrodonir i perquè jo sóc de lletres i és més fàcil fer números amb números rodons, però si tu estàs pagant un lloguer de 1.000 euros, si t'han de pujar un 6% màxim, en aquest cas màxim,
0: més l'IPC,
2: no, un 6% més l'IPC, sí. Ens n'anem que 60-70 euros
0: durant 4 anys,
2: sí, però que al final també...
0: No.
2: També et van pujant. És a dir, si estem partint de la base de que això és un augment progressiu i que, a més, no hi ha l'amenaça que et puguin fer fora del pis per donar-li a un altre un preu superior, que jo crec que aquest és el quid de la qüestió, és el que realment marca la diferència, jo crec que si realment hi ha un compromís de govern d'assegurar i garantir a les persones que estan vivint en aquests pisos, o que estem vivint en aquests pisos, i que aquest augment serà d'aquesta manera controlat a 5 anys vista, jo crec que ens costarà més, ens costarà menys, però no deixa de ser una cosa raonable i raonada. El tema està ahí, jo crec que el que ens fa por, o el que pot fer por a la majoria de la gent, és la sensació que em pujarà entre 150 euros en comptes de 60, 70, 100, i a més, no només això, sinó que a més m'arribarà una carta, em faran fora del pis, i si em fan fora del pis, la resta del mercat, el que no ha estat intervingut, està a preus prohibitius. I jo crec que això és el que genera més incertesa. Si en aquest cas el govern fos capaç de garantir que no hi haurà la trampa del fill, que no hi haurà abusos en aquest sentit, i dono per fet que la major part de les persones que tenen pisos a lloguer són gent sensata i raonable. És a dir, els abusos sempre són igual que els llogaters que no paguen, Vull dir que això va en les dues direccions. La gent que no compleix la seva part del tracte és minoria, però és la que fa més soroll i la que genera més incertesa i més por també a l'entorn. Jo crec que si el govern fos capaç de garantir aquesta tranquil·litat de tranquil, que no passarà d'aquí, això està regulat, està controlat, ja fas els teus números, ja pots mirar de, saps, d'ajustar-ho. El tema jo crec que sobretot és la por aquesta, no? La incertesa del que pugui passar d'aquesta minoria de tramposos en un i altre sentit que fan desvirtuar una mica el missatge final.
0: Només per acabar amb aquesta qüestió, perquè volia tractar una altra cosa, però ja posats i us ho demano així, creieu que el sindicat de l'habitatge està legitimat, content, o digue-li com, no sé com ho dèiem abans, Vicente, és a dir, per dir, escolteu, nosaltres ara hem organitzat un acte que major o més o menor doncs ha reunit a molta gent, per tant, estan legitimats o estan són ja el representant com per poder continuar convocant altres accions, Vicente, si no els tenen més en compte, si no compleixen els objectius que ells s'han plantejat?
1: Bé, indiferentment del número de persones que estiguin d'acord o hagin sortit al carrer, jo crec que no deixa de ser un lobby, no? un grup de pressió. Mm-hmm. Vull dir, no és un sindicat a l'uso, no? No té afiliats, diguem, sí. que hagin fet tota la documentació al Departament de Treball. Vull dir, no deixa de ser un grup de pressió diferent als partits polítics que estan a la majoria o a l'oposició. Són un grup de pressió, com poden ser una associació de terres, que és una, hem vist notícies últimament, o dels propietaris. Vull dir, tenen la mateixa legitimació, que potser no la mateixa força, però jo crec que tenen la mateixa legitimació que altres grups de pressió. Sí, sí.
0: Poder preveure més actes, no?
2: Jo calculo que si no se'n surten amb les seves demandes, insistiran, lògicament. Però és que em sembla també, és el que diu el Vicente, és una qüestió d'higiene democràtica, és correcte. És a dir, quan la gent no està contenta té el dret de sortir al carrer i fer arribar la seva veu. Trobo més efectiu votar quan arriben les eleccions. A mi em fa també, no puc evitar-ho, però em fa una certa gràcia quan tu veus persones que van a la manifestació i que es queixen de que porto 20 anys al país, porto 40 anys al país i ara me quieren echar de mi piso, perquè a més ho diuen en castellà, i resulta que després a les eleccions no voten perquè no són andorrans, perquè no s'han volgut fer andorrans, que també és molt legítim. Però és clar, és que les manifestacions són una eina de protesta i de fer arribar la veu de la gent allà on toca, però la manera més útil i més efectiva de fer arribar la teva veu és votant a les eleccions.
0: Mira, ja que parles de votació, no? Perdoneu que us talli d'aquesta manera, però m'ho vaig venir bé perquè em queden ja molt poc temps, però justament avui s'han validat les candidatures a les eleccions de la CAS. Jo no soc d'aquí, Noé, i a mi em sorprèn molt quan de cop i volta em diuen que a les eleccions de la CAS hi vota el 2% dels afiliats o el 5% en el millor dels casos. Una mica, doncs, no sé si
2: teniu... No hi ha cues per votar
0: a
2: CAS.
0: No, exacte, allà sí que pots anar quan vulguis. Una mica, doncs, quina importància li doneu vosaltres a unes eleccions com aquestes i com valoreu el fet que això, que hi hagin 15 candidatures que... segons el president del Consell d'Administració, el Marc Galabert, Vicente, són un 20% més que no pas el 2022.
1: Sí, bueno, a tu et pot sobtar que votin un 2%, però jo crec que el 80% de la població d'Andorra els hi sobta que es pugui votar. Vull dir, perquè no ho saben. Veuen les notícies i jo crec que la gent ni ho entén. Jo, a mena d'explicació, bueno, és explicar que hi ha 8 membres dins d'aquest Consell, no? 4 posats pel...
2: Nomenats pel govern.
1: 4 nomenats pel govern. Un dels quals és, doncs, ara mateix el senyor Galabert, que és el president, no? I després hi ha 4 persones de la societat civil, no? Que són 2 representants dels assalariats, un dels empresaris i autònoms i un dels jubilats. Sí que és veritat que el president té vot de qualitat, és a dir, en cas d'empat, són 4 i 4, llavors, si el govern està d'acord, sempre es farà el que vulgui dir el govern, però tret d'això, jo crec que és una eina, una institució on que s'escoltin les veus de jubilats, d'assalariats, jo crec que és important, si que es dona aquesta, ja que es dona aquesta opció, que voti més gent, no? Vull dir que es faci doncs, més propaganda i que la gent hi vagi a votar. Que també et dic que avui he vist que el cens electoral eren 89.000 persones. Mm-hmm. Si han de passar el 50-60% a votar per les oficines de la CAS,
0: ho explica la Noé.
2: Sí, jo volia fer un matís, és a dir, no són 81.000 persones.
1: No, però perquè repete, perquè són...
2: Perquè, per exemple, en el cas dels empresaris, per cada empresa que tinguis tens un vot, per tant... No són 81.000 persones.
0: I pot ser assalariat i autònom.
2: I pot ser assalariat i autònom. I a més, les persones que tenen una persona a casa que els ajuda, si li paguen com a patró domèstic, el que es coneix com a patró domèstic, tornen a cotitzar, siguin assalariats, siguin...
1: Tenen doble vot, però vull dir que el nombre del cens, o sigui, el cens és molt ampli. Vull dir, si han de passar 50 o 60 persones a votar...
0: Puc votar jo?
2: Perdona?
0: Com puc votar jo?
2: Clar,
0: puc votar
2: tothom.
0: A les altres no?
2: Clar, és que jo crec que aquesta també és una casuística que és molt particular nostra, més enllà de la manca d'informació que hi pugui haver o de la manca de pressió realment que es pugui fer, perquè és ben cert també el que deia Vicente, que clar, el Consell d'Administració de la CAS tens la incidència que tens com a representant dels assalariats o dels patrons o dels jubilats, però el cert és que és segurament les eleccions més democràtiques que es poden celebrar en aquest país, és a dir, tothom que estigui donat d'alta a la CAS pot votar a la CAS. Per tant, tenim moltes coses a dir, després ens queixem de les pensions, després ens queixem de les, no? De les baixes, ens queixem dels abusos, ens queixem de tot un seguit de coses, que tenim el poder d'incidir de manera molt limitada, és veritat, és així, però tenim capacitat d'incidir i no ho estem fent per desconeixement, per desinterès o per desinformació, és igual, però la qüestió és que no ho estem fent. Jo crec que és molt positiu que hi hagi tantíssimes candidatures, en el sentit que vol dir que hi ha un interès en realment, i més en un moment en el que estem en què cal que hi hagi canvis i hi haurà canvis properament, per tant és bo com a mínim que aquestes persones estiguin ben informades perquè ens ho puguin passar també a la resta de mortals, i a partir d'aquí ja veurem què passa a les eleccions, perquè jo crec que tornarem a parlar d'una baixa participació. Jo crec que la clau d'aquestes eleccions és sempre el tema de qui aconsegueix mobilitzar més gent.
0: Molt, molt ràpidament, perquè em quedo sense temps, però per exemple, Manuel, el president del Consell d'Administració, Marc Galabert, diu que han posat les màximes facilitats.
2: Sí, segur, segur, sí, sí, sí, no en tinc cap dubte.
0: Els comuns, no? ho dic que com a mínim, que no sigui que la CAS en aquest cas no hagi...
2: No, en cap cas era una crítica a la CAS, sí, sí. Perquè no pot ser-ho, és cert que han mobilitzat...
0: Però per tant, vull dir que totes aquestes coses no confies.
1: Però perdó, només faltaria que la CAS no donés totes les facilitats possibles per votar.
2: Sí, sí, però...
1: Vull dir,
2: tampoc
1: és un pin que ficar-se, vull dir.
2: No, però que ho estan fent, que no els hi pots retreure, que no li facin.
1: Només faltaria, clar.
2: Que no fan la seva part de la feina, ja la fan.
0: Per tant, ni així creieu que hi haurà
2: ja
0: una participació...
2: Ja veurem.
1: Crec que el rècord va ser del 5% del 2018.
0: Sí, no va arribar, però...
1: Bueno.
0: I per què va coincidir amb el 50%, amb el 50 aniversari de la paràbola, explicava avui el Marc Galabert. No sé, qualsevol cas...
2: Esperem que sí, eh?
0: El 16 de...
2: 17
0: de juny. Gràcies, noi, de veritat, eh? Mira que acabo de fer la notícia. Ah, ja estaves aquí escoltant.
2: Estava escoltant,
0: ja.
2: Estic ben informada, veus? Escolto les notícies a la SER.
0: Home.
2: Has vist?
0: Doncs, Noemí Rodríguez, Vicente Zapata, moltíssimes gràcies a tots, de veritat, per acompanyar-nos una vegada més a la tertúlia del dimecres. Com sempre, us esperem ben aviat i fins aleshores.
2: Fins aviat.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Aquí Andorra.
4: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
5: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
6: En Banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, Ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en Banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment amb 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit el 3% anual a 3 anys. En Banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
3: Aquí Esports, amb Carles Rossell.

0: Bona tarda, què tal? Passen 28 segons, 29, 30, ara sí, de les 13 i 40 minuts. Benvingudes i benvinguts a l'Aquí Esports, a ser a Andorra, l'actualitat esportiva en directe a la 102.3. Notícia d'aquest dimecres, de rugby del BPC, segons informa fons, segons informa en fons del club i ha pogut saber la cadena SER, Dani Raya marxa del BPC. El tècnic posa fi a una etapa de 4 anys al capdavant del primer equip. Es tanca un cicle, doncs, perquè Raya deixa la banqueta per motius personals fruit del desgast durant tots aquests anys. 4 dirigint al masculí i 5 al femení. També va estar vinculat a la base exercint com a entrenador després de ser jugador, sí, així que ha passat tota una vida al BPC, de tal manera que ara ha cregut convenient fer un pas al costat i abandonar, com diem, el club de la seva vida per buscar nous reptes. La decisió estava presa des de fa uns mesos i la directiva ja sabia de les seves intencions. Els últims en assabentar-se van ser els jugadors que van conèixer la notícia al final del partit del passat diumenge, un partit que va ser cruel perquè va ser l'últim que va esborrar qualsevol opció del playoff d'ascens dels tricolors, perquè per un cop de càstig en l'últim segon es van quedar sense poder accedir a la final a 4. Van perdre 14-16 contra el Guipúscoa a l'Estadi Nacional. Un final cruel que, a més, després es va saber de la marxa de Dani Ray, almenys als jugadors. A hores d'ara, el BPC ja té substitut i està acabant de perfilar l'staff tècnic. El nou entrenador es comunicarà en la pròxima junta que tindrà lloc en els pròxims dies. Així que ja hi ha tècnic del BPC i durant els pròxims dies també ho informarem aquí a la sintonia de la cadena SER. Qui té nou entrenador és Carla Mijares i de seguida parlarem amb ell. Així que també nous horitzons, nous reptes per a la Federació Andorrana d'Esquí.
1: Sí, al final la direcció és la mateixa, el que passa sí que canviem una mica l'entorn, l'entrenador és diferent, també una mica l'estructura, intentarem anar molt amb aquest grup de l'Apex, amb la letona Jennifer Germán, i molt contenta amb aquest canvi, sempre tenir algú al costat amb qui empunyar-te cada dia i comparar-te, doncs serà un nou repte per mi, així que molt contenta.
0: I el nou entrenador de la Carla és el Pol Carreras, que ja ens escolta. Hola, Pol, com estàs?
2: Hola, vosaltres?
0: Bé, a veure, que t'escoltem una mica lluny. Ens sents a nosaltres, eh?
2: Sí, ho sento bé jo.
0: Val, que no està aquí a Andorra, el Pol, que és el nou tècnic de la Carla Mijares, i que té un repte important per endavant perquè competirà la Carla a la Copa del Món i l'objectiu és consolidar-se. Un repte potent, Pol?
2: Sí, és un repte molt, molt potent. Ella ja amb el Josh ja porten uns anys treballant en aquesta direcció i és un repte molt important, òbviament difícil, però jo crec que està en el bon camí i és un any per consolidar-se.
0: Has parlat amb ella? Suposo que sí, a més ja la coneixies.
2: Sí, ja, Carla ja la coneixia. Aquest any he tingut l'oportunitat d'inclús acompanyar el seu equip a algunes copes del món ja, per donar un cop de mà. I sí, n'he parlat, encara no hem començat, com aquí diu, la pretemporada a pistes, que la setmana que ve marxem ja, però ja n'hem parlat una mica i sí, les idees estan bastant clares.
0: Marxeu ja la setmana vinent per preparar lo que vindrà de la pretemporada o quina és la teva intenció?
2: Ella ha començat ja amb la preparació física, això sí que ja ha començat fa uns dies, i la setmana que ve marxem ja cap als Alps francesos a preparar tot el material nou i a començar a tocar neu. A més, ella va portar mesos sense esquiar perquè va tenir una petita lesió i comencem això, a tocar neu i a veure com es va adaptant amb la nova situació i sobretot per arribar molt ben preparats a Sud-amèrica, que allà tenim previst fer algunes carreres i a veure si arribem ben preparats.
0: Dues coses, confirmar que ja està recuperada de la lesió, d'aquesta fractura per estrès al peroné.
2: Sí, està... Anem a poc a poc, òbviament, però sembla ser que no està tenint molèsties amb tot el que és l'entrenament físic i, òbviament, la setmana que ve, els primers dies, serà reconfirmar que ja és passat i que podem començar a apretar, però anem pas a pas.
0: I l'altra, Sud-amèrica, és la destinació de la Carla, finals d'agost, mes de setembre?
2: Sí, marxem el 9 d'agost cap allà i tenim previst de fer tot el circuit de Sud-American Cup, que comencen el 19 d'agost, i tenim 5 proves durant tot el mes d'agost i setembre, i l'objectiu en aquest circuit és bàsicament baixar el rànquing mundial, que és molt important de cara a les carreres d'aquí a Europa, les de Copa del Món, i després, bueno, si aconseguim guanyar el circuit de Sud-American Cup, inclús millor, no? És una bona fita.
0: Anar a objectius més grans. Ho deia la mateixa Carla quan li preguntàvem pel que vindrà, pel curs vinent. A més, amb una Copa del Món a Andorra.
2: Sí, això és... Realment jo crec que és un punt molt important, perquè, òbviament, corre a casa sempre fa molta il·lusió, però és una pista que es coneix molt bé, és una pista que podrem preparar encara millor... I jo crec que pot ser un dia molt, molt especial per ella i jo crec que, ostres, pot ser molt, molt positiu anar a buscar resultats importants en aquesta carrera, està clar.
0: Això ja serà més cap a la segona part de la temporada, aquesta Copa del Món a la pista Abet. Abans ja... una temporada exigent, no?, amb la Copa del Món. Com t'ho has pres tu, Pol, quan et van comunicar des de la federació que portaries la direcció de l'equip, d'aquesta nova etapa de la Carla en la Copa del Món d'Slàlom, tu com t'ho prens?
2: Bueno, jo m'ho prenc amb una motivació immensa, no? Vull dir, per mi és un repte personal i professional molt important. Conec a la Carla com a esportista, com a persona i tinc confiança plena en les seves capacitats. És jove, ja ens ha demostrat que pot estar amb les millors del món i té molt recorregut per davant, amb la qual cosa a mi és un repte, però a la vegada molt, molt motivant i una mica és el que buscava. No, jo com a entrenador, com a professional d'aquest esport, per mi és una fita que... importantíssima, però sobretot això, que agafo moltes ganes, molt motivat i sobretot, que jo crec que és important, molta confiança envers l'esportista, no?
0: Puntuar, suposo que serà ara la gran fita. La Carla ja va fer una gran cursa aquesta temporada, quedant entre les 20 primeres, però està regularment allò, a prop de les 30, del top 35, no? Més o menys?
2: Sí, o sigui, l'objectiu per la Carla ha de ser entre les 30 en totes les competicions de Copa del Món. Aquest ha de ser un objectiu claríssim i no aspirar a les 30, sinó inclús a més endavant. Vull dir, és el que ha d'anar a buscar. Ha demostrat que pot fer-ho perquè ja ho ha fet. Ha demostrat que pot anar molt ràpid perquè amb entrenos era molt competitiva envers a corredores que estan a davant. O sigui, realment ha demostrat la velocitat. Ara l'important és consolidar-ho al dia de la carrera, que és quan realment es reparteixen els punts, no?, per dir-ho així. O sigui, és consolidar i ja està, però ha demostrat que pots fer-ho.
0: La Carla Mijares, que tindrà aquest nou repte per endavant, consolidar-se a la Copa del Món, i ho farà amb el Pol Carreras, el seu nou entrenador, amb qui hem parlat avui a la cadena SER, a la 102.3. Pol, ja sé que no estàs aquí a Andorra, segur que ens veurem i podrem també ja afrontar aquest nou curs amb la il·lusió que ja la portes i tota la motivació del món. Pol, cuida't molt.
2: Moltes gràcies. Estem en contacte.
0: I de l'esquí, un últim apunt, perquè la FAE ha reorganitzat la seva estructura. Xoque Bisolà liderarà l'equip nacional femení d'Alpí. És a dir, l'equip nacional femení d'Alpí passarà a un de sol perquè s'uneixen les disciplines tècniques i les de velocitat. I les quatre corredores en aquest mateix grup seran Cande Moreno, Jordina Caminal, Iria Medina i Clàudia García, i constituiran un únic bloc liderat per Xoque Bisolà com a primer entrenador i segon amb Ivonne Mintegui. De l'esquí a l'handbol, perquè ens espera un tècnic que està bastant content per l'ascens del seu equip.
3: Aquí Esports.
0: I a l'Aquí Esports també sabem donar bones notícies, i una de les alegries del cap de setmana i de la temporada ens ve de l'handbol, un esport del que parlem poc i que no dediquem el temps suficient durant tot l'any, i mira, han aconseguit l'ascens a Primera Catalana. Entrenador de l'Handbol Club Serradells, Pau Pérez, bona tarda.
4: Molt bona tarda, què tal, com esteu?
0: Felicitats per la feina.
4: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: El més sorprenent és que, me'n recordo, vam xerrar la temporada passada celebrant un ascens i es torna a repetir, ho tornem a celebrar, dos ascensos en dos anys, de Tercera Catalana a Primera.
4: Sí, la veritat és que no era, quan començàvem aquest any, aquesta temporada, no era l'objectiu principal. Crec que ningú, ni de l'staff ni dels jugadors, pensàvem que podríem aconseguir aquest ascens, però bueno, al final, mira, la feina i l'esforç ens han portat aquest premi i nosaltres encantadíssims.
0: Sense fer soroll, vosaltres aneu competint i us col·loqueu tercers a la classificació, que garanteix una plaça de promoció. I mira't, Pau, amb l'Adrià Pinfarré, me'n recordo també que vam parlar en el seu moment, és un esforç de tots.
4: La veritat és que sí, és un sacrifici i esforç molt gran el que fan els jugadors, sobretot. Crec que tots els que s'estan dedicant a l'handbol a dia avui és realment perquè estimen l'esport, perquè al final els recursos, sabem que és un esport minoritari, cada 15 dies hem d'agafar la furgoneta, baixar a Barcelona. No és fàcil, però bueno, entrenem 3 dies per setmana, compleixen, s'esforcen. Sí que és veritat que jo com a entrenador sóc bastant exigent a l'hora d'entrenar, però ells m'ho donen, ells no es deixen res a la pista ni en els entrenaments ni en els partits. I crec que al final la feina ben feta aporta els resultats que es mereix, no?
0: Tot i les dificultats que comentes de temps, sobretot, perquè jugueu a la Federació Catalana, l'últim cap de setmana fins a Tortosa, per exemple, que vau haver de viatjar, tot i encaixar i planificar els programes d'un altre, el projecte tira.
4: Sí, jo crec que sí. Crec que, a més, des de la federació, els clubs estan fent una bona feina ara mateix amb la base. Crec que anem augmentant el número de nens i nenes de la base, que això és superimportant, al final són els fonaments, no, de poder tenir en vol en el país. I en quant al sènior, que és el que jo més directe estic ficat ara mateix, crec que al final hem fet un grup molt humà, un grup molt unit, i això es nota, la pista es nota. La gent, quan les coses van més malament, no retreuen, sinó que s'animen, i al final crec que això i l'esforç et porten a bon camí sempre.
0: Com resumiries la temporada, Pau?
4: Bueno, dura, sobretot dura. Ja ha sigut una lliga amb més nivell que l'any passat, està clar. Però crec que nosaltres hem sabut donar el pas important, que és en el que insistim sempre, que és el tema defensiu. que tenim un molt bon joc ofensiu, però sempre hem dit que el joc ofensiu et dona partits i el joc defensiu, una bona defensa et dona campionats, no? Òbviament, els dos clubs que han quedat per sobre nostre eren plantilles de nens molt joves, molt bons. Sí que és veritat que tenen tots més recursos, tenen gimnasos propis, tenen més recursos econòmics, més recursos humans, però crec que nosaltres, sobretot amb el tema de saber el que juguem i el que volem, hem aconseguit doncs, poder lluitar aquestes places d'ascens.
0: Els dos equips que han quedat per sobre són el Ribes B, entenent que són un filial del primer equip, i el Gavà. Són 18 victòries, 3 empats i 9 derrotes de l'Handbol Club Serradells, tercera plaça a la Lliga. Ha estat justa la competició amb vosaltres?
4: Sí, jo crec que sí, crec que sí. Crec que les derrotes que hem tingut o han sigut molt ajustades en marcador, simplement no hem acabat de saber gestionar els minuts finals, cosa que també tenim un equip nosaltres que és una mica, en aquest sentit, poc homogeni. Sí que tenim gent més veterana, però també tenim gent molt jove. I al final, com ja hem dit, l'handbol en aquí al país no tenen l'experiència de poder jugar minuts finals importants, ajustats en el marcador, i la gent veterana que tenim, òbviament, doncs, ha pogut tenir la sort, alguns d'ells, de poder anar a jugar fora, sobretot a Catalunya, i sí que ho han guanyat, però bueno, al final crec que és algo que l'experiència t'ho va donant, però crec que ha sigut molt justa, crec que ha sigut molt justa. Quan hem fet bons partits hem acabat guanyant i quan no hem sabut gestionar, doncs, o hem empatat o hem perdut, però ja són coses de l'esport.
0: Quina és la mitjana d'edat, aproximadament, de l'equip sènior?
4: Pues ara mateix, aquest any, et podria arribar a dir que jo crec que rondaria els 22-23.
0: És jove.
4: Sí, perquè ara que tenim 3-4 jugadors que estan als 30, una mica més, però també en tenim 5-6-7 de 18 anys.
0: I a més teniu la base per darrere que va creixent, eh?
4: Sí, correcte. Crec que s'està fent molt bona feina, crec que l'handbol s'està començant a veure cada dia una miqueta més aquí en el país. Es comença a parlar una miqueta més i que és veritat que participem doncs, en molts més campus, en moltes més coses per poder-nos veure i crec que és important, crec que és la base de tot.
0: M'alegra, eh?, escoltar les teves paraules, perquè l'handbol és cert que és un esport minoritari, entenent també la casuística d'aquest país, i ascensos com el que heu aconseguit ajuden, i molt, clar, primera catalana, Pau, es torna més complicat, s'ha de fer un equip més competitiu, comptant amb tota la base, eh?, i amb la gent que ha fet possible aquest ascens.
4: Sí, està clar que el pujar una categoria més, estem parlant ja de primera catalana, on ja hi ha equips bastant més potents, on hi sol haver bastants filials de clubs que tenen equips bastant més amunt en categories superiors, per tant, són clubs que es poden permetre el luxe d'escollir els seus jugadors. Aleshores, sí, òbviament, en quant a tècnica, tàctica, pugen moltíssim. Però bueno, jo crec que nosaltres hem de seguir fent el que estem fent fins ara. Crec que amb l'equip sènior, òbviament, hem de seguir treballant. Crec que hem de ser un mirall per tota aquesta base que puja. Saber que al final pues, una notícia en el diari o una entrevista a la ràdio, un nen de la base ja li dona una mica més d'èmfasi de poder dir ui, jo quan sigui més gran vull estar aquí, vull estar jugant això, no?
0: Reitero l'enhorabona al Pau Pérez, tècnic del Handbol Club Serradells, i segur que tornarem a parlar i ja veurem com ho planifiquem tot de cara a la temporada vinent a Primera Catalana, però s'ha de disfrutar primer.
4: I tant. Crec que ara sí, 100% el nostre objectiu és assolir-nos allà, poder fer una temporada de no patir, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, i no tenir pressa, sobretot no tenir pressa i disfrutar-la, que s'ho mereixen també.
0: Pau, que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
0: No som el Freaking Granollers, però és el Handbol Club Serradells, i és un esport que ha de créixer aquí al Principat d'Andorra. 15 segons per sobre les dues del migdia. Tanquem l'Aquí Esports. Informació, hora 14, aquí a la SER. Fins a la tarda.
5: Todo mi apoyo al presidente Zapatero.
6: Los socios de Sánchez empiezan a modular por primera vez de forma clara su respaldo al Ejecutivo, con Feijóo dando un pasito más hacia una moción de censura para la que no ha llegado el momento, dice, apelando a estos partidos para que abandonen a Sánchez.
7: ¿Qué es lo que hace falta más para que los socios respondan a sus electores y a la decencia en política? Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
6: Pues con todo esto, esta mañana hemos visto el gesto torcido del PNV, pieza clave para el futuro de esta legislatura. Hemos escuchado la petición de dimisión por parte de Junts y discursos, desde luego, nada eufóricos por parte de la izquierda. El respaldo se mantiene, pero desde luego el tono ha cambiado mucho en las últimas 24 horas, una vez se han conocido los detalles del auto que implica Zapatero en esa trama corrupta. Congreso, Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, por ahora el apoyo de los socios al gobierno sigue intacto a la espera de los acontecimientos del 2 de junio, aunque el mensaje se ha modulado en las últimas horas respecto a la defensa inicial a Zapatero. Era Rufián el que en la sesión de control le decía esto a Pedro Sánchez.
9: Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces. Pero merece una respuesta.
8: Quien no ha cambiado su postura es el PNV. Habla de informaciones graves y apuesta por la prudencia. Maribel Vaquero.
10: Voy a decir lo mismo que dije ayer, nos mantenemos a la espera, está el inicio, la instrucción está en un inicio, por lo tanto vamos a ver cómo se desarrollan los hechos.
8: Otros grupos como Podemos también creen que el gobierno Casal tiene un problema grave con el caso Zapatero.
6: El corazón roto, decía Rufián esta mañana con Ángels en Hoy por Hoy, mi pregunta más complicada en 10 años. Mañana de alta tensión en el Congreso de los Diputados, tras la imputación del expresidente del gobierno, presente durante toda la sesión de control. De momento, tras su vídeo de ayer, previo a conocer los detalles del auto, Zapatero sigue guardando silencio y seguimos a la espera de que comparezca ante los medios para dar explicaciones. La UDEF analiza ya la documentación incautada en los registros, documentos con los que la justicia trata, digamos, de apuntalar los indicios señalados en ese auto de 85 páginas. Luego ampliamos, pero la UDEF abrió una caja fuerte en el despacho de Zapatero, pero no llegó a clonar el móvil del expresidente del gobierno. Nosotros al media situamos la última hora política, la última hora de las investigaciones y también vamos a trazar los perfiles de los otros nombres que aparecen en ese auto, más allá de Rodríguez Zapatero, sus hijas y su amigo, el empresario Julio Martínez, personas muy influyentes, muy próximas a Zapatero y que ocupan puestos de responsabilidad en diferentes empresas. Por lo demás, noticia política de última hora. Acuerdo en Más Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, va a ser la candidata y rival de Ayuso en la comunidad y finalmente no habrá primarias ni una lista alternativa encabezada por Emilio Delgado. Radio Madrid, Roberto Torija.
11: Emilio Delgado renuncia a liderar Más Madrid y deja vía libre a Mónica García para medir de nuevo sus fuerzas contra Ayuso en las elecciones autonómicas. Delgado será el número 3 en la lista de la Asamblea e irá también en las listas del Congreso. Se deja, por tanto, la puerta abierta a marcharse a la política nacional si consigue escaño en las generales. Acuerdo que sella la paz entre ambos después de un enfrentamiento en público y que evita las primarias que hubieran desgarrado el partido a menos de un año de las elecciones.
6: Ahora ampliamos en Hora 14 Madrid. De momento nos vamos nosotros hasta la redacción de informativos.
3: Hora 14 con Javier Casal.
6: Y con más cosas de este miércoles, redacción Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sanidad ha aprobado la ampliación del cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años. Hasta ahora el programa de detección precoz se dirigía a mujeres de entre 50 y 69. La implantación será progresiva y las comunidades autónomas dispondrán de hasta 6 años para alcanzar una cobertura cercana al 100% en los nuevos grupos de edad. Además, son relevantes las palabras que acaba de decir el empresario Enrique Riquelme, que por primera vez asegurado que se quiere presentar a las elecciones del Real Madrid porque sospecha que pueden ser las últimas antes de la privatización del club.
13: Creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de los que no estamos de acuerdo con esa privatización, de que el Real Madrid siga siendo de sus socios y de que el Real Madrid tenga un lugar un poquito más especial para esos socios, mayor transparencia, gobernanza.
12: Riquelme ha dicho que el sábado dará a conocer si se presenta o no contra Florentino Pérez.
6: Del tiempo, termómetros disparados ya a temperaturas por encima de los 30 en muchos puntos del país. Jordi Carbó, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, y hasta 35 grados esperamos, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir. Pasaremos de los 30 en el Valle del Ebro y en varios puntos del interior. En la mayor parte del país, máxima alrededor de los 25, de manera que ambiente entre cálido y caluroso. En una tarde soleada, solo algunas nubes en el Mediterráneo y solo algún chubasco muy aislado en el Pirineo más oriental.
6: Pues ya está aquí el calorcito. Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Emilio Escribano en el control de sonido, arrancamos. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
3: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
15: Commoció a Figueres per l'assassinat ahir a aquesta hora d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. Un crim brutal, a plena llum del dia i davant de desenes de persones. Veïns, entitats, ajuntament demanen esclarir què ha fallat. L'home va ser detingut la nit anterior per saltar-se l'ordre d'allunyament contra ella.
16: Hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat.
17: De part del protocol que ha fallat, que és el que s'està fent malament, però que no pot ser és que sempre es prenguin mesures quan ja és massa tard.
15: De seguida anem en directe a la capital de l'Alt Empordà. Jonathan Andic tenia una obsessió pels diners i aquest és, segons la jutge, el motiu per matar el seu pare. Avui sabem que van ser els Mossos els qui van decidir detenir-lo i explicarem que ara mateix continua com a vicepresident de Mango, tot i que fa més d'un any que, amb prou feines, va a la seu de l'empresa, a Palau-solità i Plegamans. El govern es reuneix amb els professors per desencallar el conflicte i les vagues el dia en què són els metges els que han convocat una nova aturada. Cansats que la Conselleria de Salut no els convoqui, tot i que protesten des de l'octubre, a partir d'ara la protesta serà fent només les seves hores.
18: 10.000 al mes perquè entenem que el sistema s'aguanta gràcies exclusivament al sobreesforç de les metgesses i metges. Volem posar en evidència que sense aquest sobreesforç el sistema col·lapsarà.
15: Barcelona suspèn les noves llicències de supermercats 24 hores a tota la ciutat. No afecta els existents, sinó que durant un any no se'n donaran de noves.
19: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics, amb impacte directe en la convivència amb els veïns.
15: Ara mateix n'hi ha 1.300 que no es poden eliminar, però la intenció és que no proliferin més. Avui que escoltarem el testimoni d'en Francesc, un home de Vallirana que fa 2 anys que té reconeguda l'eutanàsia però que el seu pare l'ha paralitzat als jutjats. Diu que no vol morir, sinó deixar de patir.
20: Deixar de patir a través dels ictus, del primer ictus, i passant amb la mort, dic que aquesta vida, no vull per mi aquesta vida.
15: És a partir d'aquest cas, el d'en Francesc, que el Tribunal Suprem ha assentat jurisprudència dictaminant que els familiars poden paralitzar l'eutanàsia d'una persona als jutjats, tot i que hagi estat autoritzada pels seus metges. Tot això en un dimecres en què tensió s'ha registrat una incidència en la línia energètica que està afectant el nord de l'Alt Empordà. Ara mateix hi ha 4.400 abonats de Colera, Llançà i Portbou que duen 4 hores sense llum. Avui que ja comença la calor forta, més del que tocaria pel mes de maig, Jordi Carbó.
14: Avui la temperatura està pujant de manera més decidida a tot Catalunya gràcies a la presència constant del sol. Si bé el matí ha començat amb alguns núvols, ara i gran part de la tarda el temps serà assolellat amb alguns núvols estones a punts de la costa, però amb prou feina arribaran a tapar el cel. Les nuvolades més compactes les tindrem al Pirineu de Girona i Prepirineu de Barcelona, fins i tot amb alguna tempesta, però ja molt més localitzada que les darreres tardes entre el Ripollès, la Garrotxa i el nord d'Osona. També durant la tarda, vent moderat de marinada, fort la pròxima nit a l'interior de l'Ebre, també al sud de Lleida. I els pròxims dies continuarà fent molt de sol, amb temperatures més altes, sobretot les màximes. Però les tardes farà calor.
15: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.

0: bona tarda. Aquest és el minut de silenci a Figueres per l'assassinat en ple carrer d'una dona ahir a mans de la seva exparella. Aquest és un cas que ha commocionat la ciutat de Figueres per la brutalitat del crim, perquè va ser a plena llum del dia en una plaça davant de moltíssimes persones, de moltes persones, i també perquè l'agressor tenia una ordre d'allunyament contra ella que havia trencat el dia abans. De fet, havia passat la nit a la Garjola, a la una del migdia el van deixar en llibertat i al cap d'una hora i quart va ser quan la va matar. A la plaça de l'Ajuntament de Figueres hi ha la Gemma Alegrí. Gemma, bona tarda.
1: Hola, Joan, bona tarda.
0: L'Ajuntament anuncia que es personarà com a acusació en aquest cas.
1: Sí, és el principal anunci que aquest matí ha fet l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef.
2: Juntament amb la Direcció General de Violència Masclista i com a Ajuntament ens personarem com a acusació popular. Nosaltres com a Ajuntament volem ser la punta de llança d'aquesta lluita perquè això no torni a succeir.
1: A les 11 del matí s'ha fet un minut de silenci en record a la víctima, una dona de 33 anys a qui ahir va matar la seva exparella, com deies, en ple carrer al centre de Figueres, a la plaça de l'Ajuntament gairebé plena. S'hi han concentrat unes 500 persones. Més enllà de l'anunci, l'alcalde ha tornat a denunciar que el sistema ha fallat i ha explicat que aquest matí ha pogut parlar amb la consellera d'Igualtat, Eva Menor, que ja ha condemnat el feminicidi, el tercer en el que porten d'any a Catalunya. Des de l'Espai d'Intercanvi Feminista de l'Empordà han denunciat la desprotecció de la víctima.
3: Si ens fessin cas a la primera, potser no hagués que, amb la primera denúncia no hagués calgut cap més pas i ja s'haguessin pres les mesures necessàries.
1: És Judit Romero, portaveu de l'entitat, que ja ha anunciat que preparen una marxa els pròxims dies per denunciar els fets. Per cert, Joan, que des de l'associació LGTBI de Figueres demanen no invisibilitzar que la víctima era una dona transsexual.
0: Gràcies, Gemma Alegrí, des de Figueres. Carles Couso, des de Ràdio Girona. Els detalls d'aquest crim són esfereïdors.
4: Sí, Joan, els detalls del crim i els de les 48 hores abans. L'Andrés Roche, un home de 48 anys, va matar l'Èrica, la seva exparella, amb un ganivet de grans dimensions en una plaça al centre de Figueres, molt a prop, per cert, d'una escola. Això va passar quan faltaven pocs minuts per les 3 de la tarda. Després d'acabar amb la vida de l'Èrica, una dona trans de 33 anys, i tirar el ganivet a sota d'un cotxe, va anar tranquil·lament, les imatges que circulen són esgarrifoses, a netejar-se els braços de sang en una font. Poc després, un grup de gent que hi havia a la plaça el va retenir i la policia el va poder detenir. Però la seqüència del cas ens fa anar al cap de setmana. L'home, diumenge, ja va agredir l'Èrica i dilluns va ser condemnat a 6 mesos de presó per maltractar-la. L'individu va acceptar la pena i se li va imposar un ordre d'allunyament de 250 metres i la prohibició de comunicar-se amb ella durant un any i 4 mesos. No obstant això, no obstant aquesta condena, hores més tard, pràcticament al sortir dels jutjats, va ser detingut per tornar-la a lesionar al carrer. La víctima va ser citada per ser examinada ahir pel forense i per declarar també davant del jutge. Ella no s'hi va presentar i el detingut va quedar en llibertat. Hores després, no havien passat gairebé ni 24 hores de la primera detenció, ha tornat a ser detingut, aquesta vegada com a autor de l'homicidi de la seva exparella. El jutge, que hores abans havia despatxat Andrés Roche, va ser l'encarregat d'aixecar el cadàver de l'Èrica. El resum, Joan, dues detencions i un assassinat en menys de 48 hores, i tot plegat amb els mateixos protagonistes.
0: Aquí a l'estudi, la cap de Successos i Tribunals de Cert Catalunya, l'Andrea Villòria. Què tal, Andrea? Bona tarda.
5: Hola, com estàs?
0: Hi ha motius per posar en dubte l'eficàcia de les ordres d'allunyament?
5: La pregunta és pertinent, però cal tenir en compte una realitat que és molt complexa, que és que molts cops la víctima se l'assalta voluntàriament perquè accedeix a veure l'agressor, i això no és culpa seva. Això forma part del cicle de la violència de gènere que atrapa les víctimes entre amor i molta por al seu agressor, a qui, a més, prèviament, durant molt de temps, ell aïlla del seu entorn.
0: Podem saludar a aquesta hora a Carlos Pascual Alfaro, magistrat de violència de gènere de Barcelona i portaveu de jutges per la democràcia. Gràcies per ser avui, a l'hora 14.
6: Bon dia.
5: Què és el que pot haver fallat en un cas com aquest?
6: En este acto lo que ha podido fallar es que no haya llegado al juzgado toda la información relevante para poder decidir si adoptaba alguna medida cautelar más gravosa, que en este caso sería la prisión provisional.
5: A més, una cosa que repetiu és que els tempos de la justícia moltes vegades no coincideixen amb el temps que necessita la víctima per poder denunciar o per poder declarar.
6: Efectivamente, el tiempo judicial está marcado por la ley y en situaciones como estas que hay un detenido tenemos que actuar rápido porque la Constitución y la ley nos ponen un límite de tiempo, pero puede que no sea el tiempo de la víctima, que en ese momento esté nerviosa, esté asustada, esté con sentimientos contradictorios, aunque parezca mentira puede estar preocupada porque no quiere perjudicarle a él, por el miedo, por presiones. Entonces, el ciclo de la violencia habla de una, que ya está trabajado hace muchos años, habla de una situación de dependencia mutua en la cual la víctima está en una situación normal, se va agravando la situación de estrés, la violencia, hasta que explota con un episodio extremo y luego vuelve a reconducirse, baja la tensión, vuelven a reconducirse hasta que vuelve a aumentar la tensión. Y a medida que pasa el tiempo, los periodos que se llaman de luna de miel, de tranquilidad, son más cortos y los episodios de violència són més recurrents i més graves.
5: I quins recursos podria adoptar l'administració per la protecció de les víctimes? Sé que vosaltres, els jutjats de violència, no us canseu de demanar més recursos.
6: Necesitamos recursos psicológicos para incidir sobre la víctima, para poder valorarla, tener datos de en qué situación se encuentra, porque a veces la víctima, aunque parezca paradójico, cuando más situación de peligro tiene es cuando más lo minimiza y lo reduce, entonces necesitamos ayuda de psicólogos profesionales para contar con datos suficientes para poder valorar la situación en la que se encuentra la víctima.
5: Carlos Pascual Alfaro, muchísimas gracias.
6: A tú.
0: L'Andrea Villòria continua aquí amb nosaltres. Des d'ahir a la nit, que ella està analitzant, com tots els periodistes, l'escrit judicial on s'argumenta la detenció de Jonathan Andic. L'hem conegut en les darreres hores, un cop s'ha aixecat el secret de sumari, i són els indicis, les proves que han acabat amb l'acusació d'homicidi contra el fill del fundador

0: I són els indicis, les proves que han acabat amb l'acusació d'homicidi contra el fill del fundador de Mango. Però, Andrea, hi ha una frase de la jutge que ho destaca per sobre de tot, que és l'obsessió pels diners de Jonathan Andic i la seva voluntat de cobrar una herència del pare.
1: O sigui, aquesta obsessió pels diners és el que la jutge se situa com a mòbil del crim. Així ho reflecteix a l'escrit judicial on enumera els 7 indicis que els Mossos han recopilat contra Jonathan Andic. Un d'ells és la mala relació amb el seu pare, empresarial, per la direcció de Mango, però també personal, com reflecteixen els seus whatsapps. Missatges en què el fill expressa, i és literal, sentir odi, rancor, idees de mort i culpa al seu pare, a qui demanava cobrar l'herència en vida. Hi ha, a més, un canvi d'actitud, diu la jutge, quan Isaac Andic s'obre a canviar el testament per dedicar una part de la fortuna a crear una fundació que ajudi les persones necessitades. És arran d'això, diu l'acusació, que el fill proposa al pare anar d'excursió els dos sols per reconciliar-se. Van a Montserrat a un camí sense risc, segons els Mossos, excepte el punt exacte de l'incident. I allà les proves tampoc concorden amb la seva declaració. Les petjades i lesions són incompatibles, segons els experts, amb una ensopegada o relliscada. A més, els Mossos han descobert que Jonathan hi havia anat 3 vegades la setmana anterior, cosa que, segons la jutgessa, es pot considerar una planificació i estudi previ. A aquests indicis se n'hi afegeix un altre, que en saber que s'estava investigant la mort del pare, Jonathan Andic va canviar el seu mòbil, va esborrar tot el que contenia i va dir que l'anterior li havien robat a Ecuador en un viatge exprés.
0: També tenim més detalls del com es va decidir aquesta detenció. La iniciativa sabem que la van prendre els Mossos. Andrea, explica'ns també què ha de passar a partir d'ara en aquests petits jutjats de Martorell, que tampoc estan acostumats massa a rebre casos tan mediàtics com aquest.
1: I que són uns jutjats molt precaris, amb pocs recursos. De fet, estan als baixos i a diverses plantes d'un bloc residencial, al que s'ha d'accedir únicament creuant un pati. No hi ha un conducte per detinguts, ni pàrquing, i les garxoles són fins i tot a un altre edifici, de manera que tant hi fa que el detingut fos Jonathan Andic.
2: Senyor Andic, manté la seva innocència.
1: L'arquitectura va imposar que la seva entrada fos televisada. Va arribar emmanillat pels Mossos, que van arrestar-lo al matí a casa seva. Va ser una decisió exclusivament policial dels Mossos d'Esquadra, firmant fons del cas, amb el risc que comportava si quedava en llibertat. Però també volien la imatge que la justícia és igual per tothom i que si hi ha indicis d'homicidi et detenen siguis qui siguis. A partir d'ara és el torn de la defensa, que presentarà proves exculpatòries. Aquesta serà la seva intenció, i també dels testimonis, que també hauran d'anar desfilant al jutjat les properes setmanes.
0: Jonathan Andic, a dia d'avui, continua com a vicepresident de Mango. Ho és justament des de la mort del seu pare, que feia uns dies havia deixat clar que ja es podia jubilar tranquil perquè entregava les regnes de l'empresa no al seu fill gran, sinó a Toni Ruiz, un home que no és de la família, però és de la màxima confiança, era de la màxima confiança del magnat. Pol Valero, des de fa un any, Jonathan Andic ja no està fent feines executives a l'empresa, amb prou feines va a la seu de Palau Solità i Plegamans.
3: Exacte, Jonathan Andic té un lloc al Consell d'Administració que reuneix pocs cops a l'any per parlar de la direcció estratègica de la companyia. Durant 17 anys va ser director de Mango Man, la línia de roba masculina, càrrec que va deixar l'estiu passat un cop l'actual conseller delegat de l'empresa, Toni Ruiz, ja va agafar les regnes de la companyia en substitució d'Isaac Andic. Ruiz té un 5% de les accions de Mango, recordem, el 95% restant són de la família i ara se la reparteixen en Jonathan i les seves dues germanes. En els seus últims anys de vida, Isaac Andic va fer una aposta per separar la gestió de Mango de la propietat de l'empresa, per això ara el dia a dia d'en Jonathan està centrat només en la gestió del patrimoni familiar. Ell és el president de Punta Na Holding, amb seu al Passeig de Gràcia de Barcelona, que és l'empresa, la matriu, que aglutina tots els actius que, a banda de Mango, inclouen diverses societats d'inversió en altres empreses i també patrimoni immobiliari. La mort d'Isaac Andic no ha passat factura a la companyia de roba. El 2025 Mango va tancar amb 242 milions d'euros de benefici net, un 11% més que l'any anterior, i en un sol any van obrir més de 260 botigues i ja en tenen gairebé 3.000 a 120 països diferents.
0: Pol, Andrea, gràcies per aquesta informació.
3: A vosaltres.
1: Fins ara.
0: A l'Andrea, que continuarà aquí. De seguida parlem de l'autonomia. Nosaltres fem una pausa, 2 minuts, i de seguida abordem el nou dia de vagues al sector públic, a l'educació i a la sanitat. Fins ara.
4: Cadena SER.
5: ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa?
6: I això, bueno, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
5: No puedo leer.
7: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
8: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER.

0: ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Com a maravilles, Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.
1: Quina raó mou el teu món?
2: Lo futur del Pere.
3: Algun dia tenir el meu propi piset.
4: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
1: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades bullon de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Com és la nit de Sant Joan?
7: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
8: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més sense proves.
9: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
10: Què li has fet a la meva filla?
11: No, fill, no pot pagar això.
9: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Hora 14, amb Joan Bofill.
13: Són les 2:21, és un nou dia de vagues al sector públic, educació i sanitat, però l'última hora és sobre una altra vaga a la vista, la que està convocada a Rodalies. Ha acabat sense acord la primera reunió entre Renfe i sindicats per intentar desconvocar les dues vagues que s'han convocat pel 27 de maig i el 5 de juny. Però de moment, com diem avui, la vaga l'estan fent els metges. És l'onzena aturada des del mes d'octubre i continuen reclamant que el Departament de Salut es reuneixi amb ells i, sobretot, que no s'hagi pensat amb ells durant les negociacions pels nous pressupostos entre el PSC, Esquerra i Comuns. Escoltem a Xavier Lleonart, del Sindicat Metges de Catalunya.
14: En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca, amb l'Agència Tributària de Catalunya i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem. Això és corresponsabilitat tant del govern com d'aquells que li donen suport en aquests pressupostos.
13: Avui, Susana Ruiz, l'acte de protesta dels metges ha estat un confessionari a les portes del Palau de la Generalitat per explicar el seu dia a dia i per què reclamen acabar amb les jornades maratonianes i també les guàrdies de 24 hores. De fet, ja engeguen una campanya que es diu Ni un minut més. Fan una crida des dels sindicats a que tots els metges es limitin a fer les seves hores.
15: De moment ja s'hi ha adherit un servei d'un gran hospital de l'ICS, anestesiologia de l'Hospital de Bellvitge. En els propers dies s'espera un degoteig de metges que secundin aquesta crida, que consisteix en limitar-se a fer estrictament la seva jornada laboral, sense allargar-la, com fan sistemàticament. De ben disposats, molts n'estan.
16: Jo faré la meva feina, la faré superbé, però fora del meu temps és meu. No ho farem més enllà del que toqui.
17: I és la manera de demostrar que la sanitat pública es sosté gràcies al sobreesforç i a la feina extra que fem.
18: No vamos a hacer más asistencia de la que no es obligatoria de la jornada complementaria.
15: Uns 400 metges s'han concentrat avui a plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar al govern solucions per reduir la sobrecàrrega laboral que pateixen. El Sindicat Metges de Catalunya insta el president Salvador Illa a negociar amb ells.
13: També vaga avui Educació Infantil, seguint les aturades que fa dies que s'estan convocant per part dels mestres. Així han protestat centenars de professors d'infantil aquest migdia pel centre de Barcelona, considerant que l'etapa de 0 a 3 anys és la més precària. Jordi, en Jordi és un dels professors afectats.
19: Això tot depèn de pressupostos que tenen al final, no? Dels interessos polítics que hi puguin tenir, no? I dels diners que tinguin. Si les coses els va bé i poden quedar bé i amb diners, doncs donaran coses, si no, estarem sempre igual.
13: Demà la vaga és d'escoles i instituts de Tarragona i a la vista i de les Terres de l'Ebre, i a la vista hi ha una nova aturada general per tot Catalunya dimecres 27 de maig. Però, a diferència del Departament de Salut, el d'Educació sí que s'ha vingut a negociar amb aquests sindicats que convoquen vagues. Aquesta tarda hi ha la segona reunió entre la consellera d'Educació i els professors, que rebutgen l'acord que van signar amb Comissions Obreres i UGT. Esther Niubó, consellera, explicava aquest matí al Parlament la proposta que els faran.
20: Doncs aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortim.
13: La proposta és que l'increment de sou ja pactat es faci en 3 anys i no en 4, i per tant el 2028 els docents guanyarien de mitjana uns 3.000 euros més a l'any. A més, el govern diu que està disposat a revisar el complement que paga els tutors i anuncia una contractació de 2.405 persones extres. Els sindicats que fan les protestes han dit que els sembla insuficient, però que aniran a negociar aquesta tarda. Són unes condicions que no s'han s'han negociat ni abordat en aquests mesos en què s'han estat treballant i negociant els pressupostos. Cap de les contrapartides que, per exemple, Esquerra ha tancat amb el PSC tenen a veure amb metges o professors. De fet, escoltàvem el Sindicat Metges de Catalunya criticant-ho. Tot això en la sessió de control al govern d'Illa que s'ha fet avui al Parlament. En canvi, tant els republicans com els comuns sí que han recollit el guants d'aquests col·lectius i ara sí demanen al govern que els hi millori els sous. Però en cap cas és una condició que pot fer que acabin tombant els comptes si això no es compleix. Laura Pons.
6: Sí, ara que els socialistes ja tenen lligats el suport dels republicans, els de Junqueras demanen a Salvador Illa que es posi les piles per solucionar les vagues que hi ha en marxa a Catalunya, ho deia Josep Maria Jové.
10: Tindran els recursos, sí, ara es toca saber-los gestionar. I comencin, si us plau, sense excuses ni dilació, amb els mestres, els professors i els metges.
6: I els comuns, que al llarg del dia d'avui tenen reunions amb el govern per arribar a un acord que fons tant de l'executiu com de la formació de Jéssica Albiach calculen que arribi en les properes hores, s'obren a moure partides per incorporar les peticions dels mestres.
11: Els comuns no quedarà. I, per tant, si el govern necessita més marge pressupostari per poder arribar a un acord amb els sindicats, amb els docents, amb els professionals educatius, i necessita més recursos per a fer-ho possible, nosaltres estem disposades a recalendaritzar alguna de les nostres propostes perquè això sigui així.
6: Hi ha reunions a contrarrellotge entre l'equip negociador del Departament d'Economia i els comuns. Aquest matí, a l'equip Catalunya, Jéssica Albiach ha explicat que ja han pactat amb el govern la creació d'una direcció general d'habitatge per la inspecció i les multes a qui incompleixi el topall del preu del lloguer.
13: I aquesta tarda el jovent republicà, la joventut d'Esquerra, reuneixen perquè hi ha molt malestar pel pacte amb el PSC als pressupostos. Es debatrà si l'única diputada de les joventuts que el partit té al Parlament vota a favor o no quan arribin a la cambra catalana. Una exclusiva d'aquesta redacció i en concret d'en Pau Puig.
21: És clau perquè el PSC, Esquerra Republicana i els comuns, tots tres partits junts, sumen 68 vots en total, la xifra necessària per aconseguir la majoria absoluta. No és la primera vegada que el vot d'aquesta diputada és determinant. El jovent republicà ja va posar en dubte el vot favorable per la investidura de Salvador Illa. En aquell moment, la diputada va expressar un sí crític en la votació, advertint que al llarg de la legislatura podia modificar el vot en cas de que Esquerra tingués temptacions de complaure el PSC.
13: I el Tribunal Suprem ha sentat jurisprudència en les darreres hores sobre el poder dels familiars per aturar l'eutanàsia d'una persona, tot i que l'avalin els seus metges. Poden recórrer a la justícia, per tant, segons l'alt tribunal, si s'acredita un vincle intens. Una decisió que s'ha pres amb el cas d'en Francesc, un home de Vallirana que fa 2 anys que té paralitzat el seu dret a morir dignament justament perquè el seu pare ho ha portat a judici. Amb ell, amb en Francesc, hi ha parlat l'Andrea Villòria. Assegura que no vol morir, sinó deixar de patir.
22: Sí, ho diu en Francesc Auger, que té 56 anys, viu a Vallirana i en fa 2 que havia de morir. El 6 d'agost del 24 tenia l'eutanàsia, però el seu pare la va recórrer i des d'aleshores espera.
23: No vull patir més que com estic patint ara.
22: Des de 2020 ha patit 4 ictus i 2 infarts i diu que ara...
23: No sóc jo. Per mi no sóc jo.
22: No pot llegir, li costa moure's i sobretot parlar, comunicar-se.
23: A mi parlar... és un esforç molt gran. Per mi és com cridar.
22: També necessita ajuda per fer les tasques domèstiques.
23: Em costa molt tot. Si abans ho feia en una hora, ara em falta tot el dia, o un dia, no en tinc prou per fer-ho.
22: Ha aguantat tot aquest temps, ens diu, pel suport que li ha donat la gent i per la música electrònica, per exemple, que sempre sona a casa seva.
23: Perquè l'electrònica... penso que llibertat...
22: És l'únic que l'ha fet sentir lliure aquest temps perquè no té lletra i no li cal esforçar-se per sentir-la. Però diu que no pot més. Ho diu amb la mà al cor, mostrant-nos cartes de comiat que ha escrit i un sobre que conté un còctel de pastilles, el que anomena el Pla B.
23: Si m'obliguen, m'obliguen molt de temps, me'n va pels mitjans. Per el suïcidi, però ho volia això perquè si ho faig això no mai sense despedir-me de la gent.
22: Vol evitar però una mort violenta i sense comiat i lamenta que la justícia l'estigui empenyent a fer-ho per la tortura que li suposa portar esperant 650 dies.
13: I marxarem amb les veus de José Mari Vaquero, Chiqui Bergistain i Julio Salinas en el especial que ha fet avui el Queti Jugues des de Sitges per recordar aquella gesta de l'any 92. Doncs no podem escoltar aquest tall de Vaquero, Chiqui Bergistain, en aquest programa especial que s'ha fet avui al Que t'hi jugues, aquest migdia, on han viatjat fins a Sitges amb el Dream Team a recordar i a fer tot aquest record des de Ser Catalunya d'aquella gesta d'ara ja fa més de 30 anys. Arribem a 2:15, continua la informació aquí a la Serra.

0: 2014. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita. Ràdio SER, Principat d'Andorra.
1: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angulastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angulastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
2: La Conselleria d'Educació de l'Ambaixada d'Espanya a Andorra, l'extensió de l'Institut Cervantes i Morabanc us conviden a la conferència Intel·ligència Artificial, cuando las máquinas aprenden. A càrrec de Jordi Nin, investigador, professor i científic titular de l'Institut d'Investigació ANIA del CSIC, amb ocasió de l'entrega de premis de l'Olimpíada de Matemàtiques. Dijous 21 de maig a les 6 de la tarda al Centre de Formació Professional de Xovall, a Sant Julià de Lòria. Una reflexió sobre el que suposa l'aprenentatge per part de les màquines, quins són els seus límits i quins problemes ètics genera l'ús de la IA. Entrada gratuïta amb aforament limitat.
3: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
4: Àlex Palou, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, molt bé. Moltes gràcies per tenir-me al programa. És l'única carrera que es fa amb llet. És una tradició que només, com he dit, es fa a les 500 milles d'Indianàpolis i és algo que és xulo, no? Fa que aquesta carrera sigui encara més especial i que no vulguis no només guanyar la carrera, sinó vulguis també que t'adonguin una ampolla de llet. Està molt bona quan la pots guanyar.
4: Però ha arribat al punt que us deixen triar fins i tot si lo voleu amb lactosa o sense lactosa?
5: Desnatada, semi, sencera.
4: Què vas triar tu?
5: Sencera. Home, ja que es fa...
6: Un clàssic, no?
7: Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 del migdia amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
3: Què t'hi jugues?
8: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora, con tu paquete fútbol, tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
9: Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no te

0: sueños sobre...
1: Bona tarda, Adrià.
2: Bona tarda, Jordi.
1: Què estem escoltant?
2: Doncs estem, jo potser diré, estem escoltant un Don Juan Palomo, Yo me lo quiso, yo me lo como, entre cometes. És una cançó que vaig fer, però com allò que dius, ai, mira, tinc ganes de fer una cançó per mi, però sense cap ànim de... no tinc cap pretensió. I la vaig començar a fer, bueno, fa ja potser 2 o 3 anys, però allò que tens com trossets sueltos. I reconec que aquest estiu vaig dir, va, tinc aquesta cançó que té una lletra, que em vaig inventar aquesta lletra així com surrealista, i dic, anem a provar a fer alguna cosa. I com a seguir-la, intentem produir-la. I va ser allò a casa meva aquest estiu, jo fent veuetes, gravant-me els instruments...
1: Tot tu, eh?
2: Tot tu, tot jo, vull dir.
1: Sí, sí.
2: O sigui, tot produït, escrit... Va haver un moment que dic, aquí em falta més lletra, i vaig dir, mira, parlem de sueños, agafo Calderón de la Barca.
1: Sí, la vida sueño.
2: La vida sueño, i ja...
1: El senyor no em demanarà royalties.
2: No, exacte, no em demanarà drets d'autor, no tindré bollos, i mira, i a sobre també és una mica un homenatge a la literatura, a la dramatúrgia del segle d'or espanyola, i dic, mira, pues queda maco i tot.
1: I a més de somnis, també podem parlar d'ànimes.
2: Perquè, absolutament, sí, sí.
1: Fins aquest pròxim diumenge 24 de maig, Ànima, el musical, està aquí al costat, al Teatre Tívoli, del qual tu n'ets el compositor musical. Porteu en cartell, què, 3 mesos ben bons, ara?
2: Sí, ara acabarem, vam estrenar a finals de febrer, el 27, si no recordo malament, i acabem ara el 24.
1: Doncs sí. Jo no sé molt de matemàtiques, però
2: sí, semblen uns 3 mesos, no? Sí, sí.
1: Que ara em comentaves fora de micros que tu vas anant-hi, de tant en tant, com a compositor, sí, musical, a veure les teves criaturetes, que són aquestes cançons.
2: Exacte.
1: I dius que ara s'han fet grans, que s'han, sí, fet uns senyors, tu.
2: És que ara ja estan madurs. Però madurs en el bon sentit, no allò que s'hagin passat, sinó del febrer al març, que estàvem començant, encara faltava quallar cosetes de so, de llum, els actors, que fossin més picats, algunes coses, els tempos. I vaig anar, després d'un mes i mig que no vaig estar per aquí, i tot ha agafat una força i una frescura i un dinamisme que és admirable. I bueno, això també gràcies a tots els músics, als actors que estan allà tots els dies, als tècnics també, no ens oblidem, perquè hi ha la tira de gent allà darrere. I realment, mira, ara venia de veure una gravació que estem fent i et deia, és que dius, estava allà i pensava, quina meravella, però és que això... jo he fet la música, però és que hi ha tanta gent darrere...
1: I tant, i tant. Que tu l'has vist moltes vegades, encara se t'escapa una llagrimeta en algun moment sempre a dir, ostres, aquesta coseta que vam començar, mira en què s'ha convertit.
2: Sí, no, i a més, quan penses com va començar, i dius, és que jo crec que ningú tenia... Bueno, jo almenys no tenia cap... És que jo ni ho somiava, era un somni, allò que dius, bueno, va... Però no tenia la de dir, no, això d'anar aquí... L'Oriol sí que era més, això s'ha de fer el TNC.
1: L'Oriol Borés.
2: L'Oriol Borés. Però jo dic, bueno, em va dir, escolta, tinc aquesta idea i com en plan, passem-ho bé i comencem a fer cançonetes. I va començar així l'Ànima, sense cap mena de pretensió ni de volem fer el gran musical revolució ni res. Però mira, amb el temps i amb això, ha anat agafant forma, s'ha anat fent gran i mira.
1: Un miracle del que ja parlarem, però abans, Adrià, a veure, si parlem a l'engròs, tu ets músic, seria, sí, l'engròs. Però, clar, si anem ens posem tiquismiquis dins de l'àmbit musical, quants pals toques?
2: És que no m'agrada ser una cosa només. A mi m'agrada ser una mica de tot. I sempre ha sigut així, eh? I si em diguessis, és que ets compositor només? Sí, composo. També m'agrada molt cantar. Lo de cantar ho tinc com un hobby, eh? No, en cap moment he volgut ser... Vull ser aquí la nova estrella...
1: Michael Bublé.
2: No vull ser... Exacte. M'agrada... De fet, mira... Totes les demos d'Ànima, o sigui, et podria ensenyar el musical sencer cantat per mi, perquè totes les cançons, quan els hi vaig presentar a l'equip artístic, o sigui, els lletristes, a l'Oriol Borés, al Víctor Casademunt, clar, ells no llegeixen música. I llavors jo els he fet demos de totes les cançons, jo fent tots els personatges, tots els diàlegs, tots els coritos...
1: Bé, són com les ecografies de les cançons.
2: Exacte. I llavors podríem fer un àlbum d'Ànima només tot jo cantat. Però, clar, això no ho farem.
1: Compositor. També cantant, diguem...
2: Aficionat.
1: Després,
2: orquestro i arranjo molt, això és una altra cosa que faig. També faig molt de pianista acompanyant. De fet, he viscut quasi 15 anys a Nova York i una de les coses que he fet més és acompanyar tant a cantants com a companyies de dansa. i més o menys això.
1: Déu-n'hi-do, eh? Sí. Déu-n'hi-do. Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del Direm Músic, per fer-ho fàcil, l'Adrià Barbosa.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Estatem a Villavis de Mòria de l'Adrià Barbosa amb Welcome to New York de la Taylor Swift, que és una superfenomen de masses mundial. Que Adrià, jo et juraria que si no és la primera vegada que sona el Llapis de Mòria, serà la segona o, com a moltíssim, la tercera vegada. Veient tot el recorregut que té la Taylor Swift, em sobta una mica, també suposo que hi ha una cosa generacional, i si podria aquest ser. Programa té la sort d'aguantar 20 anys més per dir alguna cosa, imagino que sonarà tant la Taylor com ara sonen els Beatles o Bruce Springsteen. Però és un fenomen que aquí no ens ha arribat del tot. Musicalment, tu que controles, la Taylor és potent.
1: Bueno, jo crec que té una producció i té un equip de màrqueting i de... O sigui, que és espectacular. Ara, per exemple, amb el Eras Tour que ha fet fa un parell d'anys, que bueno, va arrasar i va ser un fenomen no només musical, va ser un fenomen econòmic, un fenomen de moltes coses. A mi, jo no em consideraria un Swiftie.
0: No tenim un Swiftie avui, el Llapis de Mòria.
1: Però reconec que aquest àlbum del 1989, el 1980, és de l'any on va néixer ella, em sembla un molt bon àlbum. Després se'm fa una mica pesadeta, però trobo que és un àlbum i que va sortir en un moment que jo vaig arribar a Nova York el 2011.
0: És del 2014,
1: el 2014, 1989. Clar, i llavors penso, ostres, era com un àlbum que recordo estar per Nova York escoltant aquest àlbum, pensant, ostres, mira, quan... Però clar, jo vaig arribar a Nova York amb una mà davant i una darrere, com qui diu, eh? I llavors, clar, tardes uns anys una mica en coure't un networking de gent i diguem que el 2014 jo ja estava, ja tenia...
0: Ja estaves en tu salsa.
1: Sí, ja començava a estar una mica en més salsa i tenia els contactes i cosetes així interessants i feia projectes que eren interessants, que jo molts cops penso, si el nen del Maresme...
0: De Llavaneres.
1: De Llavaneres, mai hagués pensat que estaria vivint a Nova York i que estaria fent el que està fent. Però clar, llavors, i trobo, bueno, tornant a Taylor, una cosa que m'agrada molt d'ella, que trobo que avui en dia en certs àmbits de la música més popular ens falla, és que ella té molt storytelling. És com, segueix per mi una mica la branca d'Elton John i aquesta gent, que són cançons que tenen històries. A vegades ara hi ha moltes cançons que és molt mou el braç, mou no sé què. No hi ha com una història... No sé com dir-ho.
0: Sí, un storytelling, que ja té un relat que seguint, no?, amb alguna cosa que li va passar amb les cançons, no?, que les va regravar perquè una productora... Vull dir, té tot el que ha de tenir un producte per funcionar.
1: No, però em refereixo com a les cançons en si, inclús a les lletres...
0: T'explica la seva vida.
1: Sí, una història que pot ser personal o no, però almenys dius, ostres, és com l'Elton John Tiny Dancer o Your Song, que són cançons que t'expliquen alguna cosa més que no pas Mueve tu mano i...
0: Sí,

0: i trobo que una mica, té una mica de deep, com es diu això, com profund, té coses profunds.
1: Deep, eh? Clar, estàs, ets quasi de Nova York.
0: No, és que ja depèn de quines paraules et surten.
1: Parles una mica així, no? I
0: tots... Exactly, exactly.
1: Que ara deies que tu arribes a Nova York amb una mà davant i una darrere, però clar, tu vens de, no vens de Llavaneres, perquè fas escala a Boston, crec, sí. I després a Los Angeles.
0: Al revés, vaig començar, començo a Los Angeles un any, torno a Barcelona i després torno, em surt l'opció d'anar a estudiar a Boston. I després de Boston dic, no vull tornar a Barcelona tant de cop com em va passar amb Los Angeles. I la meva idea era anar a Los Angeles perquè jo a Boston vaig estudiar música de cinema. I de fet m'agrada molt la música de cinema. I, però bueno, allà vaig fer molts musicals. I recordo que alguns professors em deien, si tu vols fer musicals, el lloc on has d'anar no és Los Angeles, és a Nova York.
1: I et plantes a Nova York,
0: a Nova York
1: amb una mà davant i una darrere.
0: Tal qual.
1: Però sí. Acabes treballant en musicals.
0: Sí, vaig fer, bueno, vaig fer molts arranjaments per nous compositors, vam fer la tira de concerts a molts llocs amb actors de Broadway. O sigui, a mi em feia gràcia que a vegades em deien avui ve no sé qui, i jo sóc terrorífic amb els noms, i sobretot amb els actors. O sigui, els anima perquè ja fa molts...
1: Ja són família, clar.
0: Exacte. Però, clar, em venien... Avui vindrà fulanita, i dic, qui és? Aquesta és l'elfaba de Broadway. I dic, la de Wicked. Dius, ah? Avui vindrà no sé qui. Aquest ha estat a no sé quin musical de Broadway. I clar, em deien coses així. I fins que vaig arribar al punt de fer d'arranjador i de director musical d'un musical of Broadway que va estar el 2019. I bueno, van anar sortint coses d'aquestes, i llavors també em vaig introduir en el món de la dansa, que és un altre món que jo totalment desconeixia. I com que a mi m'agrada improvisar en el piano, una companya de Boston, que també estava a Nova York, em va dir, em falta un substitut per unes classes de dansa. I dic, és que jo no tinc ni flowers de dansa, o sigui, què m'estàs dient? I diu, no, però tu improvises molt bé i saps seguir les coses. I dic, ah. I vaig començar així... I vaig acabar tocant per companyies top dels Estats Units de dansa. I encara algun cop em truquen en plan, estàs per aquí? I dic, no, ara no.
1: És que t'hi vas estar 14 anys a Nova York, que aquell noiet de Llavaneres es va adaptar bé a la vida novaiorquina?
0: Sí. Tot i que la vida de Nova York és una jungla, aquella ciutat, i hi ha dies que l'odies a matar, i hi ha dies que l'adores i t'hi vols quedar per sempre. És una ciutat amb molts contrastos. No és una ciutat fàcil. Jo crec que també és la mentalitat americana. És això de treballar, del capitalisme, una mica quasi exagerat.
1: O sigui, que aquí que ens queixem, dius, vés a Nova York i...
0: Sí, no, jo molts cops dic, és que jo vivo aquí i em dóna la sensació que aquí la gent treballa per viure. Allà la gent viu per treballar. O sigui, és com, a veure quan puc guanyar, a veure... I una bestiesa, sobretot a ciutats com Nova York i coses així. Clar, és que tampoc no tenen seguros mèdics i aquestes coses. Llavors, clar, la seva vida és el treball. Que és el que viure fora dona una perspectiva del que tenim aquí que no apreciem a vegades perquè... Bé, això em va passar una cosa molt diferent. Jo vaig... El noi del Maresme cada dia s'aixecava i tenia una platja al davant. Una platja preciosa. Me'n vaig a viure als Estats Units i quan torno els estius aquí dic, però és que viure al Maresme és un luxe. O sigui, tenir... aquest clima, tenir aquestes platges... Però jo mai havia apreciat tenir una platja, tenir el Mediterrani.
1: Era l'habitual, per tu.
0: Exacte. I trobo que viure fora, com en llocs tan intensos com Nova York, a vegades et fa apreciar aquestes petites coses.
1: Que aquí també és un tema, perquè tu portes 14 anys a Nova York, estàs totalment ja assimilat per la ciutat. Per què tornes?
0: Torno per ànima. Per dir-ho d'alguna manera. I clar, jo aquí havia fet cosetes, sobretot arranjaments i per diverses formacions, però ànima torna i penso, ostres, una cosa que m'havia donat compte és que jo feia moltes coses però ningú sabia qui era. Bueno, o sigui, jo recordo un cop anar a una gravació amb una orquestra i dir que jo era l'arranjador i ningú s'ho podia creure. Però si tu ets molt jove, com pots ser l'arranjador? Pensàvem que seria un home de 60 anys. I això fa potser ja com 15 anys o així, eh? I em vaig donar compte... O, per exemple, feien presentacions d'un CD que jo havia fet els arranjaments, o em tocaven peces del Palau de la Música, peces originals, i jo no hi era perquè estava allà. I em donava compte que després, quan jo deia qui era, em deien, ah, però tu ets aquell que va fer aquella peça, que vam cantar... I dic, sí, ostres, com que la gent...

0: I vaig pensar, ostres, ànima és algú bastant gran, potser és el meu moment per tornar i començar a establir una mica més de nom, no per convertir-me jo en l'estrella mundial, però bueno, almenys això que faig, que la gent hi posa una cara, i per exemple, anar a veure ara al teatre els actors, els músics, que et veu... Jo crec que és molt important això, que et posin cara, que moltes vegades els que escrivim música estem allà...
1: A
0: l'ombra total, i ningú sap qui som, ni com som, ni si som simpàtics, si som uns fills de fruta, o el que sigui. I llavors, dius, ostres, jo tinc ganes de també agrair, a vegades, és que només és anar allà i jo, per exemple, sempre a Ànima agraeixo als actors, als músics, perquè si no estiguessin ells fent això, el que he fet jo no tindria cap mena de visibilitat. I si ho féssim malament, la visibilitat seria bastant terrorífica.
1: Però si tu estàs a Nova York i reps aquest encàrrec, no, d'Adrià, vols fer això, que em sembla que és l'Oriol Borés, no?
0: Sí.
1: El que t'ho diu.
0: Sí. Bueno, més que un encàrrec és en plan, escolta, mira, vols fer aquest musical, tinc aquesta idea, però, bueno, sense ni cobrar ni res, en plan, bueno, en plan... A més, era com el 2019 i després el 2020, que li vam posar més ganxo, que va ser llavors ja la pandèmia, que llavors tot va quedar comparat i va ser fantàstic per donar-li més gas al projecte. I, però, bueno, quan feia això, ja seguia a Nova York i no pensava tornar. Què passa? Jo crec que a la que el TNC ens diu, obriu temporada amb això, ens hem de posar les piles a acabar el musical perquè no el tenim acabat.
1: I és quan tornes?
0: No, bueno, em vaig quedar encara tot aquell curs i llavors l'estiu, quan comencen els assajos, vaig tornar. Sempre als estius torno. L'únic que en aquell cop vaig tornar i em vaig quedar més temps de lo normal. Vaig tornar a Nova York després del gener. El TNC vam estar al setembre, a l'octubre, 5 setmanes, i després al gener vaig tornar als Estats Units.
1: I així va ser com l'Adrià Barbosa va tornar dels Estats Units durant una etapa per posar tota la seva ànima a pintar els seus estels.

0: Pinta els teus estels del musical Ànima sonant al llapis de memòria del compositor del musical Ànima, l'Adrià Barbosa, que aquest, si no m'equivoco, és l'últim tema del musical que aquí m'has volgut liar, perquè el primer tema es diu Pinta el teu estel en singular.
1: Correcte.
0: I l'últim ja és en plural, o sigui, durant l'espectacle multipliquem aquests estels.
1: Exacte. Bueno, un dels missatges del musical és aquest, justament, que un té un somni, normalment. Com a musical comença, tens un somni i segueix el teu somni, però un cop acompleixes o un cop estàs a prop del teu somni, potser hi ha altres coses que... Jo això ho penso molt amb el meu cas. Pensant en el noi de Llavaneres de 5 anys. O sigui, jo crec que mai a la vida m'hagués imaginat que tindré un musical al Teatre Nacional de Catalunya i ara al Tívoli, però ara ja l'he aconseguit i llavors ara què? La meva estrella ja està. Llavors ara ja seguir pintant estels. Una mica aquest és el missatge d'Ànima, de sempre hem de seguir imaginant, somiant, creant, perquè si no estem il·lusionats jo crec que la vida no té massa sentit. No? Llavors una mica és aquest missatge. I
0: de totes les cançons que hi ha, per què t'has quedat amb aquesta?
1: M'he quedat... Bueno, va ser una cançó que em va costar molt fer. La vaig fer, bueno, un cop m'hi vaig posar, la vaig fer de cop, eh? Però en aquest cas vaig fer primer la música i no tenia... Clar, era al final del musical i dic, però qui la canta? Jo anava preguntant als dramaturgs, als lletristes, però això que ho canta la Greta o la protagonista, la Paula, o ho canta tothom? I ningú tenia la resposta. O sigui, jo anava preguntant, bueno, tu fes una cançó que recordi el Pinta els Estels, a la primera, però que sigui diferent i que tingui una mica... Llavors vaig pensar, faré alguna cosa més modernet, perquè, com diem, és un arc que comença com amb una música més així... When you wish upon a star... Mm-hmm. I acaba una mica més modern i més fresc, que és aquesta cançó. I una cosa molt maca que em va passar amb aquesta cançó és que vam fer un workshop al Teatre Nacional de Catalunya abans d'estrenar per veure si tot encaixava i tenia sentit el musical.
0: Que ara algú es preguntarà, què és un workshop, Adrià?
1: Bueno, un workshop va ser el moment que vam posar totes les cançons. O sigui, jo, com t'he dit abans, jo havia gravat totes les cançons amb els coreutors i les veus i els diàlegs i tot. Però clar, vam dir, a veure, hem d'escoltar-ho amb actors de veritat, no jo fent... I llavors vam assajar durant una setmana molt, de manera molt intensa, i vam ensenyar-los a tots els actors les cançons. Alguna cançó vaig acabar-la aquella mateixa setmana. O sigui, no sé allò que fos. I llavors vam fer el workshop que vam convidar tot de gent del món del teatre musical català i del teatre en general, perquè ens donés una mica un feedback. Veieu que funciona, que pot millorar, que no funciona, que hem de tallar. I llavors després d'això vam fer una mica de retocs abans de començar els assajos oficials pel que seria el TNC. Però recordo que en el workshop, com que tota la música era molt fresca i l'havia fet i alguna cosa l'estava acabant aquella setmana, jo vaig tocar el piano. I el director musical, que era l'Enric Garcia, aleshores, dirigia i donava entrades, perquè hi havia moments que hi havia diàlegs dintre d'una cançó, llavors ell una mica ajudava els actors amb gestos a guiar-los, i jo tocava el piano. Però l'última cançó vaig decidir cantar-la, i l'Enric va tocar l'última cançó. I recordo el primer cop que vam posar tot el musical seguit, que jo no havia plorat d'aquella manera, i jo crec que no he plorat d'aquella manera amb Ànima mai. Em vaig desfer, que jo recordo inclús la Paula mirant-me com dient que no li ha agradat, però em vaig... Saps aquella plorera que has de fer sorolls? Com una mica... Jo crec que de la tensió de tants mesos composant, sense saber com aniria, i veure per primer cop, això és que ho recordo, tota la història seguida fins al final, amb actors, va ser com... un xoc, però jo crec que una mena de release tension, com es diria això, com deixar anar la tensió.
0: Sí, ho hem aconseguit.
1: Ho hem aconseguit. I recordo com estava al costat de l'Oriol, perquè feia vergonya, vaig començar a plorar com un nen petit. Em vaig abraçar l'Oriol perquè la gent no em veia estar.
0: Vaja, aquesta llàgrima dolorosa, perquè tu no volies plorar, però
1: exacte,
0: et desmuntes, llavors t'ho poses, comença a sonar els crits aquests guturals, no? I allà estaves sí, tu
1: i llavors, fent el xou. Com dissimulo jo això, clar, estaven tots allà com cansats perquè havia sigut una setmana molt intensa. Però llavors em miraven tots en plan, ningú s'acostava perquè tampoc no els coneixia tant. Jo no vinc del món del teatre, no? Llavors coneixia l'Oriol, el Víctor i poc alguns, la Diana, la Paula, poquet d'haver gravat alguna coseta. Però recordo que em vaig abraçar a l'Oriol perquè és que dic... Em va agafar com bueno, això, un baixón emocional i un subidón. És un baixón, subidón, tot barrejat allà. I va ser una cosa... Jo potser és dels moments més màgics que recordo d'ànima. O sigui, un cop acabat de fer tot el primer... La lectura sencera amb actors, amb cantant les cançons i tot, em vaig... Bueno, va ser com...
0: És que ja ho hem dit moltes vegades, Ànima és un miracle, és obra de molta gent posant moltes hores i molta feina que potser hagués acabat en res i ha acabat sent un espectacle superxulo, tothom ho diu, que ha estat al TNC, ara està al Tívoli fins al 24 de maig i després hi haurà bolos o ja tanquem paradeta?
1: De moment sembla que tanquem paradeta.
0: Sembla.
1: Sí, o sigui, tanquem paradeta.
0: Val.
1: Jo tampoc no porto el tema de la producció... De tant quan pregunto, perquè òbviament m'interessa, ja sabem que gira no hi haurà, és una cosa que s'havia parlat de potser... Però és que és un espectacle que a nivell d'escenografia, a nivell de muntatge, és una bestiesa i depèn de com anar a fer un bolo o dos bolos un cap de setmana, el que suposa el trasllat de tot això no surt a compte.
0: No paga la pena.
1: Exacte. I llavors ara farem una mica de paradeta. Però, bueno, ja m'han arribat coses que es consideren... No hi ha res tancat, però es consideren cosetes de cara a un futur llunyà. No a curt plaç ni mig plaç.
0: Per si acaso, la gent que no l'hagi vist, que no va dir que teniu fins diumenge per anar al Tívoli i no, ara això potser queda en un no-res. No, aprofiteu el más vale pájaro en mano, no?
1: Que siento volando. Exacte.
0: Que tots els que heu engegat aquest projecte d'ànima sou més o menys de la mateixa generació, que és la generació Disney.
1: Total.
0: I això també es desprèn en aquest espectacle. Hi ha disneyicitat.
1: Totalment. Jo crec que el musical és... No és un homenatge a Disney, però bueno, jo crec que és un homenatge a totes aquestes pel·lícules que ens han fet somiar durant tants i tants anys. I a tot aquest món que és l'animació que bueno, ja et dic, tots som uns forofos, o sigui, uns fans, o sigui, l'Oriol, el Víctor, el Marc, que és un dels lletristes, jo, per suposat... I, bueno, ens encanta. O sigui, jo crec que sense la música dels 90 de les pel·lis de Disney, Ànima no seria el que és, o potser ni existiria, jo crec.
0: Doncs va, que soni una mica de Disney, en aquest cas, Que festín de la Bella i la Bèstia.
2: I un immenso placer recibirla aquí esta noche. Y ahora le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el salón comedor tiene el orgullo de presentar su cena. Qué festín, qué festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín. Subtoñé un canapé, especialité del chef. Mueve el hígado de pato y la envidia van los platos. El ballet para usted, esto es Francia, mademoiselle.

0: a porcel. Ven conmigo al gran festín.
1: ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Qué festín!
2: Què festín de la pel·lícula La vella i la bèstia. És una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del músic Adrià Barbosa. Que Adrià, que hi fa un tema interpretat per un canelobre afrancesat en el teu llapis de memòria.
3: Bueno, jo, quan penso en l'Adrià del Maresme de 5 anys, jo... De fet, hi ha una anècdota que els meus pares eren mestres de primària i cada estiu em tocava fer el quadern de vacances. El típic allò era... El meu temps era el Santillana, no sé ara què fan els nens, però hi havia el quadern aquest Santillana i sempre cap al setembre era quan sortien les pel·lis amb el VHS famós. I recordo que els meus pares em van dir: si no t'acabes el quadern Santillana, no et comprem la pel·lícula.
2: Era el xantatge, eh?
3: El xantatge total. Jo deuria tenir potser com 6 o 7 anys i recordo treballar com mai per aconseguir el VHS de La vella i la bèstia. I tot el que sortia de La vella i la bèstia m'ho havia de comprar.
2: Era la teva pel·li preferida?
3: Jo crec que per l'edat i tal com em va venir, em vaig com obsessionar amb aquesta pel·li. Sí, i recordo que tenia el casset. Jo no tenia ni el CD, ni tenia el casset. I ja estem parlant. I m'ho posava en bucle i cantava, ballava, feia els meus veïns fer tots els coritos i tot.
2: Els teus veïns?
3: Sí, bueno, sobretot el meu veí i ma germana. Jo em posava director i muntava, fèiem els shows. Jo això m'encantava, de petit.
2: Però entenc que els teus veïns eren nens, no sí, posaves
3: no,
2: els senyors.
3: No, els nens.
2: Un senyor de 55 anys a fer de casa.
3: A l'obra. No, però fèiem allò de tot. O sigui que posava les cadires per als meus pares, pels pares del meu veí i tot això, i llavors allà els posava el caset i començàvem a fer allà...
2: I vinga, la coreo.
3: Coreo, vinga, i a cantar, i a fer el playback, i tot el que fes falta.
2: Que tu ets de 1985.
3: Sí.
2: O sigui, ara tens 40 anyets, estàs fet un xaval.
3: Total, bueno, ja veus.
2: Ho portes bé?
3: Sí, la veritat és que sí. És que mentalment no em sento de 40. Això és una cosa que sempre...
2: Això sempre va bé, eh?
3: Sí, em sento com de 27. Sempre dic, tinc 27.
2: Ah, tu saps
3: mentalment estic a 27.
2: Tu continua aquí.
3: Taylor Swift i aquestes coses, saps què vull dir?
2: Que des de ben petit has estat sempre amb la música entre cella i cella.
3: Clar, jo no sabia molt bé el que era això de viure de la música i tal, però a mi sempre m'ha encantat cantar i l'espectacle i tot això. Però jo no sabia... Els meus pares no són de teatre. Jo, de petit, no recordo anar al teatre ni tampoc concerts, però sí que sempre cantava, sempre posava música, sempre... I el meu pare va decidir apuntar-me a música. Però jo era molt poruc de petit. O sigui, malgrat fer aquests espectacles, jo, de cara al públic que no coneixia, era... molt introvertit. A mi, per exemple, recordo quan el meu pare em va matricular a l'Escola de Música d'Arenys de Mar, que era la que hi havia aleshores per la zona, i recordo com va portar, i recordo veure com un edifici molt fosc, i vaig començar a plorar, i dic, papa, jo no vull venir aquí, no vull venir aquí. Jo tenia 4 o 5 recent fets, i em va dir, no, l'any que ve t'apuntaré aquí, que vindràs a fer música i a cantar amb altres nens, i jo, no, i plorant, vaig estar tota la tarda plorant, això sí que ho recordo. Em feia por tot. I sort dels pares que tinc, que són els que sempre m'han impulsat una mica, m'han fet l'empenta aquesta que moltes vegades ens fa falta, perquè si no jo m'hagués quedat a Llavaneres tota la vida i ja està. Però clar, he tingut la sort de després he anat a Los Angeles, a Boston, a Nova York i totes aquestes coses que... I més, però això és gràcies als meus pares. Perquè jo per mi hagués estat a casa i ja està.
2: Doncs no, perquè amb 10 anys crec que entres a l'Escolania de Montserrat.
3: Exacte.
2: Com és això? És una cosa que tu volies, que volien els teus pares?
3: Jo crec, bueno, va sorgir arrel de l'Escola de Música d'Arenys de Mar. Jo, clar, jo cantava molt, tot i que em va costar anar a l'escola perquè em feia por, però a la que vaig començar no vaig tenir problema i recordo estar estupendament allà amb la Coral La Vela, que feia moltes coses, això del Juguem Cantant, que és una cosa que encara es fa, que junten moltes corals de tot Catalunya i fan trobades, i recordo com ho passava genial. I els de l'Escola de Música d'Arenys de Mar em van dir, bueno, van dir als meus pares, a mi no, els van dir, aquest noi, aquest nen canta bé i sembla que li agrada això de la música. Hi ha aquesta opció de portar-lo a l'Escolania de Montserrat, que és un internat, ara ha canviat una miqueta, però bueno, aleshores
2: era un internat.
3: Era un internat, o sigui... Ma mare mai ho tenia clar. Ma mare, per ella, jo m'hagués quedat a Llavaneres, però el meu pare és el que diu, bueno, anem a provar-ho, a veure què, perquè per entrar allà no és en plan et deixo i ja està, sinó has de fer...
2: proves d'accés.
3: Exacte, proves d'accés.
2: Però tu eres un nen poruc, que ens comentaves ara,
3: sí,
2: no?
3: Sí, no, clar, tot
2: si
3: això...
2: Si feia por un edifici d'Arenys, l'Escolania Montserrat.
3: Total, no? Inter. Jo anava una mica sobre la marxa. El meu pare em deia, no, anem a provar-ho, però que si tu no vols, tal. Jo tinc la sort de que després m'adapto molt bé a les coses. És una cosa que molts cops he pensat com a mecanisme de defensa.
2: Home, clar, ser camaleònic.
3: Camaleònic. I ja crec que és una virtut que a vegades és rara, però m'ha ajudat molt, començant per Montserrat, que amb 10 anys em porten allà al monestir. D'entrada em fa com una mica de por estar amb gent que no coneixes, viure allà. A més, era una habitació molt llarga, era un passadís molt llarg amb tots els llits. Com aquestes pel·lis dels anys 40 o així, que veus aquests orfanatos, aquestes coses.
2: Los chicos del coro.
3: Los chicos del coro. Bueno, exacte. I recordo que tenia por d'anar-hi, però jo a la que vaig estar allà m'ho vaig passar teta.
2: I després entenc que a l'Escolania també hi ha el tema religiós.
3: Sí, bueno, de fet, jo no estava ni batejat. Els meus pares no són...
2: Hòstia, un heretge.
3: Tal qual.
2: A l'Escolania Montserrat.
3: Però em vaig batejar l'any abans d'entrar. O sigui, vaig fer una mena de marató religiós.
2: Si et vas batejar per poder entrar a l'Escolania.
3: Sí. O sigui, em vaig batejar... Jo vaig entrar a l'Escolania al setembre del 1995 i l'abril del 1995 em vaig batejar i al maig vaig fer la comunió.
2: O sigui, vas fer tot el que havies de fer per poder entrar a l'Escolania.
3: Sí.
2: I crec que el tema et va agradar perquè fins i tot et vas plantejar ser monjo.
3: És que quan estàs allà vivint amb aquella... O sigui, inclús ara quan vas... Jo no sé si la gent li passa, però jo vaig a Montserrat. Jo no soc... Ara, avui en dia, no soc ni religiós ni res. Soc com agnòstic, ateu, directament. Però sí que vaig a Montserrat i hi ha com una energia... Entres a la basílica i hi ha com una energia... I jo molts cops penso, clar, que escoltes els cors d'aquests cantant en un lloc així i qui no creuria en Déu, és que és una meravellosa...
2: Sí, quedes totalment abduït, no?, pel que estàs veient, pel context en el que estàs vivint.
3: Clar, jo amb 10 anys...
2: Que és molt anacrònic, també, entenc, en aquell
3: totalment.
2: Moment.
3: Totalment. I ara, de fet, bueno, ja han canviat una mica les normes de l'Escolania, però en aquell moment encara era com... Anàvem allà, vivíem 24 hores, els pares venien el diumenge i ens saludàvem, anàvem a dinar amb els pares i ja està. I després seguíem allà... Ens ho passàvem teta, eh? O sigui, a l'Escolania teníem pista de futbol, pista de patinatge, un futbolín, un ping-pong, uns gronxadors, un hort, teníem tot. O sigui, que per jugar no... De fet, una cosa que em fa gràcia és que allà no dèiem l'hora del pati, dèiem l'hora de recreació. És una cosa que sempre m'ha fet gràcia.
2: Que repel·lents, eh?
3: Repel·lents, sí, sí.
2: Que suposo, Adrià, que ja has identificat la música que està sonant ara mateix de fons, que té molt a veure amb l'Escolania de Montserrat.
3: Sí.
2: Explica'ns.
3: Bueno, és una Ave Maria que és d'aquestes que cada cop que es canta salten les llàgrimes. És d'aquestes peces que dius... Ostres, i a més és d'un monjo de Montserrat, que bueno, ja no està molt, jo no el vaig conèixer, eh? És el pare en Sant Ferrer, i és una peça que sempre que hi ha trobades d'antics escolans, sempre apareix, sempre es canta, o sempre... Jo crec que és una peça que ha marcat a molta gent. Una, jo crec que la emotivitat que té és de les coses més espectaculars que et puguis imaginar. L'última vegada que la vaig escoltar va ser el Palau de la Música, que vam celebrar els 1000 anys de Montserrat, que ha sigut aquest últim any. I és allò que poques coses jo crec que et poden emocionar tant com aquesta peça. Jo tinc familiars que no coneixen la peça, van acabar plorant d'escoltar moltes veus cantant aquesta meravella musical del pare en Sant Ferrer. T'hagués pogut posar moltes més peces de cor, eh? Però trobo que aquesta és d'aquestes que qualsevol antic escolar que potser t'estigui escoltant ara sap de què estem parlant i l'emoció que aquesta peça transmet.
2: Doncs va, emocionem-nos tots junts.
4: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Adrià, suposo que estàs al corrent de tota la mística que desperta tot lo de l'Escolania de Montserrat, tant per lo bo com per lo dolent. Tu ara ens deies que tu ho vas viure des d'un punt molt, molt feliç.
1: Sí.
0: No vas veure res estrany.
1: No, allò que s'escolten de coses aquestes...
0: Des d'omnis a monjos amb les mans llargues.
1: No, jo no vaig ni omnis ni...
0: Ni monjos amb mans llargues.
1: Mira que a vegades això dels omnis, molts cops recordo veure les estrelles allà de manera molt clara. Recordo que tenia una obsessió amb la Cassiopea.
0: Bueno,
1: cadascú. I allò que dius, però omnis no vaig acabar de veure.
0: I de monjos tampoc.
1: Tampoc. Amb la mans llarga tampoc.
0: Que tu t'hi estàs fins als 15 anys, no?, a l'Escolania.
1: Als 14.
0: Als 14.
1: I jo crec que allò em va... Bueno, és una experiència que jo crec que no seria qui soc si no hagués estat allà. Jo crec que allò és respirar la música 24 hores. O sigui, t'aixeques al matí i bueno, llavors ja és... Bueno, hi ha molta religió, o sigui, fer un pare nostre al matí, lo típic així...
0: Però això no ha quallat en tu, no?, com ara ens deies.
1: Bueno, amb els anys jo crec que he anat com perdent això. Aleshores sí que potser estava més... No, a veure, tenia 10, 11, 12, 13, 14 anys, però bueno, després amb el temps vaig acabar sent organista de fet de Llavaneres durant 9 anys, però bueno, ja vaig perdent una miqueta la fe aquesta o el que es vulgui dir. Però jo crec que a nivell musical va ser... una cosa que no, jo crec que si no hagués estat anat allà no hagués pogut assolir, potser queda malament dir-ho, no hagués pogut assolir els coneixements i la passió per la música en una escola de música normal.
0: És una operació en triunfo d'uns quants anys.
1: De 4 anys, exacte.
0: I per què tornes a casa? Perquè s'acaba el curs? Perquè ja decidiu que fins aquí?
1: No, perquè sempre l'estància... Clar, en principi, als 14 anys, tècnicament la veu et canvia... i llavors ja no tens la veu de nen, i llavors ja els 14 és en plan...
0: Te'n vas.
1: Adéu.
0: O et castrem o te'n vas.
1: Exacte. No? Tot i que jo crec que vaig canviar la veu una miqueta abans de marxar, però bueno...
0: Adéu, senyor monjo.
1: Exacte.
0: Que suposo que et van acomiadar bé, no? Et van dir que vagi molt bé, Adrià, que Déu t'acompanyi, i sobretot, cuida-te.

0: Mírate de La Oreja de Van Gogh, sonant al llapis de memòria del músic de l'Adrià Barbosa, que és una cançó publicada l'any 2000, que coincideix perfectament amb l'etapa que parlàvem, no?, de que passes de l'Ave Maria a La Oreja de Van Gogh.
1: Exacte.
0: Coses que passen.
1: Torno a l'Institut Públic de Llavaneres i llavors és una mica xoc el tornar d'estar a Montserrat, que tot és... Jo era, a més, jo sempre he sigut bon estudiant i bon nen... Però, clar, arribo a un institut públic...
0: I d'adolescent, això sumem-li, que sempre és una etapa efervescent, l'adolescència.
1: Totalment. I això, clar, és que et podria cantar qualsevol cançó del Dilly al Sol o del Viaje de Copperpot, o sigui, em vaig com obsessionar amb La Oreja de Van Gogh, entre d'altres. També hi havia The Corrs, va ser el fenomen Operación Triunfo, que va començar, tot allò. Jo crec que allò va ser... Allò va marcar la meva adolescència, jo crec, a nivell musical. Sí, ja penses, jo escolto això i em recorda el teenager meu, jo com a teenager.
0: Et va costar adaptar-te a aquesta nova vida?
1: No massa, sí que em veia una mica raro, però no em va costar adaptar-me. Més que res per això que et deia, que tinc aquest esperit camaleònic que més o menys llegeixo la situació i sé més o menys cap on va i sé sobreviure, més o menys. A vegades millor, a vegades pitjor, però bueno, sé entendre la situació. Però recordo que obsessió amb aquesta música pop. I mira, de fet, estant a Nova York, van venir a La Oreja de Van Gogh.
0: Amb la Maya o amb la Leire?
1: Amb la Leire. La Maya és com nova d'ara. Bueno, ha tornat ara després de...
0: Tu ets Team Maya, Team Leire, Team Oreja.
1: Jo ara ja no sóc Team Red, després de tot el rotllo que han tingut, però...
0: T'inhibeixes, ja.
1: Sí, jo ja dic, jo em quedo amb aquests dos discos i ja està. Però van venir amb la Leire i recordo anar al concert que feia anys, potser, que no escoltava La Oreja de Van Gogh. Però saps allò que estàs en un lloc i et saps totes les lletres de memòria i comences a plorar? Perquè una, estàs lluny de Catalunya, estàs a Nova York, estàs escoltant La Oreja de Van Gogh...
0: Una Madalena de Proust, increïble.
1: Total. I llavors estava jo allà com... Dic, és que no podia acabar de cantar les cançons, allò que vols cridar-les totes allà amb te, voy a escribir la canción, que no em sortien ni les paraules, perquè estava allà amb la veu trencada de l'emoció. I és allò que em desperta, aquest grup em desperta, o sigui, em recorda el mi de quan tenia 15, 16 anys.
0: I... Que aquí ja estaves enfocadíssim amb la música i crec que el primer salt gros és que entres a l'ESMUC, no? Que fas composició musical...
1: Sí, o sigui...
0: Amb l'Albert de Guinovart.
1: Exacte.
0: Bueno, aquí has de convèncer perquè sigui el teu professor, això jo no ho havia vist mai.
1: Bueno, clar, perquè jo vaig entrar a l'ESMUC i l'ESMUC té un departament de composició on el que ensenyen bàsicament és música vanguardista, com si diguéssim. I clar, jo venia del xuter de Disney, d'una mica la música més així coral, després venia del pop i aquest, que també m'agradava el pop, i la música de pel·lícules. O sigui, eren com les quatre branques musicals que a mi em donen vidilla. A mi, escoltar-me un Schoenberg o un Weber està bé, però no és el que potser em tira més. I recordo que el primer any em van posar un professor que no era l'Albert Guinovart. I llavors, clar, em feia composar coses que jo no sentia, o que jo dic, és que a mi no m'interessa fer aquest tipus d'experiments musicals, entre cometes. I vaig tenir l'Albert Guinovart de composició i li vaig dir, d'orquestració, i el vaig agafar un dia després de classe i li vaig dir, Albert, jo l'any que ve vull anar amb tu. Què haig de fer, sisplau? O sigui, jo, no em deixis estar allà amb aquests compositors més vanguardistes i així. Jo vull fer el que fas tu, musicals i coses d'aquestes. I per sort, mira, em va dir, bueno, va. A més, l'Albert és tan bona persona. És, no sé si el coneixeu.
0: Sí.
1: És supermaco. I allò, i em va dir, bueno... A més, era com molt modest, en plan, és que no sé si és un bon professor de composició...
0: I mira. Fins aquí el dia d'avui, Adrià.
1: Sí, sí. No, i és una bèstia musical, però és que a més també és el típic que et toca molts pals. I a mi és una cosa que també m'agrada de l'Albert i que jo crec que també vull ser una mica així. Ell fa des de música simfònica, música de cambra, música coral, música de televisió, música de musicals... I no es tanca. I a mi m'agrada ser una mica igual, no? Faig a Cal Sueños, així, més popero, faig música més de concert, i ara faig musicals i pel·lícules i coses d'aquestes.
0: Que tot això, Adrià, hem parlat de l'escolania, de quan tornes a Llavaneres, un adolescent que ve d'una escolania, del que comporta. També hem parlat de l'ESMUC. En quin moment de tot això tu descobreixes la teva orientació sexual?
1: Bueno, i és una cosa que jo diria que... potser, jo crec que des de ben petit ho sabia. Però bueno, allò que intentes convèncer molta gent, ara està, per sort, molt més obert al tema aquest.
0: Mm-hmm. Hem millorat molt.
1: I tant. El fet que hi hagi, no sé, jo ja tenia una edat quan va sortir sèries de televisió amb personatges del col·lectiu i ara ja sembla normal que hi hagi sempre en una pel·lícula o en alguna sèrie algun personatge del col·lectiu. Jo quan començo com a assimilar-ho és com a l'institut, com si diguéssim.
0: Quan, sí, no, quan ja has passat de l'escolania a l'institut és quan tu comences a prendre en consciència de dir,
1: sí,
0: vull dir, això ho hem d'afrontar, vull dir, perquè sí, és la meva realitat.
1: Sí, sí, i realment a mi m'arriba una mica tard. Jo fins als 19 o així... Reconec que em van portar un company de l'ESMU que em va portar una festa d'aniversari que jo no sabia que era gay i tal, i em porta a una festa d'aniversari i veig que tothom és homosexual allà. I dic, però jo no ho he dit a ningú. Jo pensava, però si no ho he dit a ningú, a veure, ja potser era una mica obvi. Veient el repertori musical que t'he donat, també ja crec que és bastant obvi.
0: Aquí no jutgem, aquí les hem vist de dos colors, bueno, vull dir.
1: Sí, sí, però clar, em vaig quedar una mica així i arrel d'allò el fet d'anar a una habitació i veure que tothom era com tu, això em va ajudar moltíssim.
0: Et va relaxar.
1: Sí, vaig dir, ostres, potser no sóc tan raro i tan diferent com potser jo pensava, no?
0: O sigui, que pel que dius, des que tu em prens consciència a que ho manifestes públicament, aquí hi ha un lapse de temps important.
1: Sí, sí, sí. Bueno, allò que... Clar, a la meva època hi havia Messenger i aquestes coses, que potser podies parlar amb algú.
0: Podies enviar-li un zumbido, eh?
1: Exacte, aquelles coses. Clar, avui ja la cosa està... Però jo fins als 19 així, a l'ESMUC, no... I llavors allà va ser com començar. I bueno...
0: I fins al dia d'avui que tens ets un home feliçment emparellat, no?
1: Sí, no, ja porto 6 anys així... Amb
0: qui és ell?
1: Americano.
0: Oh, mira, és herència de Nova York?
1: Filadèlfia, de fet.
0: Sí, però com us veu conèixer, vosaltres? Com es diu? Posem-li noms.
1: Es diu Alan.
0: L'Alan. Com us veu conèixer amb l'Alan?
1: Amb l'Alan ens vam conèixer, bueno, com molta gent jo crec que avui en dia, a les xarxes socials aquestes. I va ser molt curiós, de fet, perquè ell em va dir, ai... Jo he viscut a Barcelona, veig que ets de Barcelona, jo he viscut a Barcelona, i dic, ah... I diu, sí, vaig estudiar a Barcelona. I dic, on vas estudiar? A la UB? I diu, sí. I resulta que la meva tieta era la directora d'un programa internacional de la UB amb universitats americanes. I li vaig dir, amb quin programa vas fer això? I diu, m'ha dit el nom del programa. I dic, doncs la meva tieta era la directora d'aquest programa. I diu, m'ho imaginava perquè el teu cognom era el mateix que la directora. Barbosa. I...
0: Home, molt s'imaginava l'Alan, eh? També t'ho dic, eh?
1: Bueno, clar,
0: hi ha molts Barboses.
1: No, i tant, però allò que dius, ostres, d'entrada, dius, ostres, doncs és com que el món sembla molt gran, però també és petit. O sigui que una persona de Filadèlfia estudia a Barcelona amb la meva tieta, aquí a la UB, jo no estava per aquí, jo estava aleshores a Boston, quan ella estava aquí, i ens coneixem a Nova York, randomly, a una aplicació... I comencem a xerrar i mira...
0: Bé, tens un motiu més per creure en el destí, Adrià.
1: Exacte.
0: I si et sembla, podríem tancar el teu llapis de memòria amb una cançó que compartiu amb l'Alan, que és a Make Your Own Kind of Music, que m'has tornat boig perquè m'has dit que era de Mamas and the Papas, i no, és d'una de les integrants...
1: De la Casey...
0: De sí. Mamas and the Papas, de la Casey Elliot. Et sembla una bona cançó per
1: tancar? Em sembla
0: tancar?
1: Fantàstica. I més trobo que el missatge de la cançó és tan bonic...
0: Que és que fes el que tu vulguis, no?, amb la
1: sí,
0: música.
1: Sí, encara que ningú canti amb tu, tu fes el teu camí, tu sigues autèntic, sigues tu, i encara que vagis sol, mentre sigues autèntic, ja és el que val a la vida i llavors la cançó parla d'això. Fes la teva música, encara que ningú canti amb tu.
0: Ens ha quedat una mica ensucrat, però amén amb el que dius. Adrià Barbosa, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Oriol Vila a la web, Manel Saet a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat i el de sempre, que gràcies per ser-hi i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Luis Montenegro confia que l'acord de associació amb la Unió Europea es tancarà la setmana vinent. Bona tarda, obrim el balcó.
2: El balcó Andorra, amb Bernal Sanllehí i Carles Rossell.
1: El primer ministre de Portugal ha defensat el procés d'acostament amb les institucions europees. Això sí, demana a les parts que avancin, perquè, si no, diu, les administracions, les autoritats europees podrien girar els seus objectius cap a altres prioritats. Carles Rossell, què tal? Molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, Arnal. Luis Montenegro ha visitat oficialment el Principat i és el segon mandatari que ho fa, i tant ell com el cap de govern han subratllat l'important vincle que mantenen els dos països, Andorra i Portugal.

0: Per altre, al balcó d'avui dimecres, volem dir 20 de maig, us explicarem que hi ha que l'alta concurrència a les eleccions de l'ACAS ja està amb 15 candidatures. Ho ha explicat el president del Consell d'Administració de la Parapública, Marc Galabert, qui ha detallat les llistes que s'han presentat. Són un 15% més que no pas ara fa 4 anys. Per cert, també us explicarem que Ordino s'incorpora al projecte Radars i Afers Socials obre contactes amb Sant Julià de Lòria. Ho ha explicat la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, durant la setmana Assemblea de la Federació d'Associacions de la Gent Gran. I el Comú d'Andorra la Vella impermeabilitzarà les jardineres de la plaça Vinyes. La corporació ha publicat un edicte pel qual farà aquestes actuacions. Costaran 79.000 euros i duraran uns 15 dies. Ho ha explicat el cònsol major Sergi González.
1: I avui, dimecres, no hem tingut Consell de Ministres, però sí, hi ha hagut algunes decisions en aquesta reunió de cada dimecres de l'executiu, i una d'elles és les autoritzacions que han donat a l'Hospital Nostra Senyora Meritxell perquè el doctor Josep Brugada liderarà el servei d'hemodinàmia.
0: En esports, Carles, avui...
1: Rugby.
0: M'estàs mirant.
1: Rugby.
0: David Raya.
1: Dani Raya, que és el porter de l'Arsenal, no, sinó parlem de Dani Raya, que deixa la banqueta del BPC Andorra després de 4 temporades al primer equip, i de l'Oval al futbol, perquè l'Andorra buscarà donar-li una última alegria, a donar-li una alegria a la seva afició en l'últim partit, ara sí, d'aquesta temporada a la segona divisió.
0: Tot això ho repassarem des d'ara fins a les 7:40. Obrim el balcó.

0: Luis Montenegro confia que l'acord d'associació amb la Unió Europea es tancarà la setmana vinent. El primer ministre de Portugal ha defensat el procés d'acostament amb les institucions europees perquè entén que portarà molts beneficis socials a la població andorrana, però també a la comunitat portuguesa resident, i alhora econòmic, ja que permetrà l'accés al mercat únic europeu. En aquest sentit, indica que la reunió del Coreper, que és l'òrgan que agrupa els representants permanents dels estats membres de la Unió Europea, s'ha de reunir abans de 8 dies i confia que serà aleshores quan els 27 prendran, Carles, la decisió definitiva.
1: Malgrat que respecta a la posició andorrana de celebrar un referèndum, diu que no vol influir-hi, encara que també admet que podria passar que la Unió Europea perdi l'interès en un procés com l'actual. Per tant, Luis Montenegro, el primer ministre de Portugal, recomana que tothom hi posi de la seva part.
2: Se me pergunta, porque creio que é esse o objetivo, se há condições para estarmos numa fase final, eu creio que sim. E creio que também é importante transmitir-vos que a União Europeia investiu muito neste acordo de associação nos últimos 10 anos e que está no ponto em que teremos de o concretizar. Sob pena de o tema deixar de ser prioritário, porque nós temos outras tarefas e outras missões para abraçar.
1: Són les paraules de Luis Montenegro en la roda de premsa que s'ha celebrat fa uns minuts des de govern. Un Montenegro que ha visitat oficialment el Principat i és, ho hem apuntat abans, el segon ministre portuguès que ho fa, i tant ell com el cap de govern Xavi Espot han destacat la llarga llista de llaços que uneixen els dos països i les dues cultures. De fet, una de les accions que ha protagonitzat el líder lusità ha estat la inauguració formal del Consolat General de Portugal, una eina que ajudarà els residents d'aquesta comunitat a tractar amb la seva administració central, però que també ho farà pels andorrans i la resta de residents. Espot ha comentat que són 15, fins a 15, els acords bilaterals que han signat els dos estats, i l'últim és en matèria de seguretat i de cooperació.
3: El que permetrà és establir una cooperació tècnica, un intercanvi de bones pràctiques en una matèria que és molt sensible, que és molt important i que crec que està també al cor de la preocupació tant de Portugal com d'Andorra, no? Que és que puguem gaudir d'altes cotes de seguretat ciutadana, que puguem prevenir la delinqüència, que puguem gestionar adequadament els fluxos migratoris, el control de les fronteres, etcètera, etcètera, no?
1: Finalment, el cap de govern ha comunicat que Andorra donarà suport a la candidatura portuguesa per ser membre no permanent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i que en l'àmbit econòmic pròximament hi haurà una missió d'empresaris portuguesos al Principat, reproduint a la inversa que ja es va fer fa 2 anys i mig.
0: Són les 7 i 27 minuts. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica.
4: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbó, molt bona tarda.
5: Bona tarda. A aquesta hora la temperatura encara es manté al voltant dels 20 graus, per exemple, a Andorra la Vella, després d'una màxima propera als 25. I demà, temperatura encara més alta. De fet, aquesta pròxima nit poc baixarà la temperatura, mínimes a la major part del país i a totes les cotes demà al voltant dels 10 graus. Després ens espera un dijous assolellat, alguns núvols a la tarda, però bàsicament sol, i temperatures màximes que superaran amb facilitat els 25 graus, apropant-nos als 30 a l'extrem sud del país. Una situació que aguantaria, com a mínim, tot el que resta de setmana.
6: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a segur.com o trucant al 876-555.
7: Sempre al teu costat.
8: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back-office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
9: Aquest estiu Andorra es viu en moviment. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes de descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus o MMR. Descobreix les experiències Pic Negre amb excursions guiades en e-bike o vies ferrades per gaudir de la muntanya amb parella, amics o família. Equipa't a les nostres botigues amb el millor equipament de muntanya amb marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell. Reserva ara a picnegre.com i viu un estiu inoblidable. Grup Pic Negre Suski. Aquí comença la teva aventura.
10: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angulastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angulastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
11: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil?
12: Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra.
11: Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
13: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
14: El rècord de participació està en el 2018 amb al voltant d'un 5% del cens,

0: 7 i gairebé 31 minuts se'ns ha colat el president del Consell d'Administració de la CAS, Marc Galabert, perquè hi ha una alta concurrència de les eleccions de la CAS amb 15 candidatures. Ell mateix detallava les llistes que s'han presentat per ocupar les cadires d'assalariats, pensionistes i empresaris i autònoms. En total són 15, un 20% més que ara fa 4 anys. Concretament, n'hi ha 7 pels assalariats, que es tradueixen en 3 menys que el 2022, però, per contra, els pensionistes es multipliquen i passen d'una a 5 i els empresaris o autònoms ho fan d'una a 3, Carles.
1: Explica Galabert que és una molt bona notícia que hi hagi tant interès per representar els diferents col·lectius, però no s'atreveix a traslladar-ho a un increment de participació. En aquest punt ha recordat que el cens electoral el conformen unes 90.000 persones i que l'únic requisit és estar afiliat a la CAS. D'aquí que el gran objectiu sigui el de superar una participació que històricament ha estat molt pobre.
2: El rècord de participació està en el 2018 amb al voltant d'un 5% del cens i en els darrers comicis, el 2022, la participació va fregar el 3%. Som xifres que ens agradaria molt superar. En aquest sentit, creiem que l'interès per formar candidatures és un indicador, diguéssim, adelantat positiu, però que no té per què traslladar-se en participació.
1: Cal recordar que la campanya electoral començarà el 8 de juny i anirà fins al 15. L'endemà serà una jornada de reflexió i el dia 17 és quan se celebraran les eleccions. Una jornada en la qual es podrà dipositar el sufragi a la seu central de la Parapública entre les 8 del matí fins a les 9 del vespre. La mateixa nit es coneixeran els resultats i els escollits prendran possessió immediatament de la seva plaça al Consell d'Administració. Amb antelació es podrà votar amb dipòsit a la mateixa CAS entre el 8 i el 16, i com a novetat es podrà fer també en un dia concret i assignat a cada comú inclòs el pas de la casa, que coincidirà amb Encamp. També s'han posat les màximes facilitats perquè la votació sigui accessible per a tots els afiliats. I, finalment, Galabert ha explicat que el cost econòmic que tindrà el procés electoral és de 60.000 euros.
0: Per cert, que Ordino s'incorpora al projecte Radars i Afers Socials obre contactes també amb Sant Julià de Lòria. Ho ha explicat la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, que ha comunicat l'ampliació d'aquest projecte amb la parròquia ordinenca. Segons ha explicat, la setmana passada el govern ja va aprovar el conveni amb aquesta parròquia i, per tant, es desplegarà aquesta iniciativa.
3: És que he pogut anunciar avui que la setmana passada van passar per govern el conveni també amb la parròquia d'Ordino, que això vol dir ampliar a més una altra parròquia per també que el projecte Radars pugui sorgir allà, és a dir, ara es comença amb la base de dades.
0: La ministra ha fet aquestes declaracions durant l'assemblea de la Federació d'Associacions de la Gent Gran. En el cas d'Andorra la Vella ha explicat que ho ha agraït, més ben dit, la implicació del teixit comercial i assegura que una quarantena d'empreses s'han interessat al projecte. El doctor Brugada liderarà el servei d'hemodinàmica de l'hospital. El Consell de Ministres ha avalat les autoritzacions de l'equip que prestarà el servei d'hemodinàmia de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Concretament, s'ha autoritzat l'exercici a 9 metges especialistes en cardiologia, entre ells el mateix Brugada, que prestarà el servei d'intervencionisme cardiovascular. Aquest especialista, volem dir, ja és el titular de l'Institut Cardiovascular d'Andorra 2021 i és l'adjudicatari del concurs públic per la contractació de la prestació de serveis d'intervencionisme cardiovascular. L'objectiu és que l'equip presti els seus serveis ja a partir de l'estiu. I el Comú d'Andorra Vella impermeabilitzarà les jardineres de la plaça Vinyes. La Corporació de la Capital ha publicat un edicte al BOPA per contractar una empresa que faci els treballs d'adequació i d'impermeabilització de les quatre jardineres per les quals es va filtrar aigua a l'aparcament que hi ha sota durant l'últim episodi de pluges intenses, Carles.
1: Segons ha explicat el cònsol major Sergi González, ja es van disculpar amb la propietat per aquells fets. I per donar-hi resposta, ara han decidit fer aquesta acció. Com que les jardineres no estaven incloses en el projecte inicial, sinó que es van idear un cop l'obra i estava en marxa, serà la mateixa corporació qui assumeixi els 79.000 euros que costarà la reforma.
4: Han començat ahir, van començar, val? Per tant, calculem que en un mes estaran finalitzats. Vale? Hem de pensar que aquestes filtracions i aquests treballs no es van fer perquè en la jardinera, que és la zona de Prat de la Creu, no hi havia problemes de filtracions. Degut a moviments de terra, coses que han passat, doncs han aparegut. Per tant, anem a solucionar-los i ja està. Però des d'aquí vull llançar la tranquil·litat des del Comú, la direcció facultativa i els tècnics del Comú han estat a sobre i han realitzat els passos que tocaven.
1: Per altra banda, González ha explicat que el projecte de l'Espai Capital avança segons el previst i confia que en poques setmanes tindran ja l'avantprojecte definit. És d'aquí quan ha demanat una trobada amb el govern per acabar de concretar la seva participació, ja que fa mesos que no n'han tornat a parlar. Unes declaracions que ha fet el cònsol durant la presentació de la quarta edició del MOTAN, l'esdeveniment al voltant de la moto, que es farà del 26 al 28 de juny.
0: I abans de passar als esports, us explicarem que la segona fase de la reforma de la Casa de la Vall costarà 1 milió d'euros. El Consell General ha publicat un edicte al BOPA pel qual convoca el concurs nacional per la contractació de les obres de la segona fase de rehabilitació i adequació de l'antic Parlament, amb un temps d'execució previst de 5 mesos. En aquesta etapa es completaran alguns treballs ja previstos i se'n faran de nou, s'incorporaran altres elements que són necessaris per adequar els futurs espais expositius. Així, es tancarà el passadís de connexió amb el Consell General, s'intervindrà la sala del Tribunal de Corts i es crearan rampes accessibles. Tot i això, la major part serà de caràcter tècnic per millorar la climatització o, fins i tot, per introduir un nou cablejat.
5: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Dani Raya, Carles, marxa del BPC. El tècnic posa fi a una etapa de 4 anys al capdavant de l'equip.
1: Sí, es tanca un cicle i és que Raya deixa la banqueta per motius personals, fruit del desgast durant tots aquests anys, 4 dirigint al masculí i 5 al femení. També va estar vinculat a la base exercint com a entrenador després de la seva trajectòria com a jugador, de tal manera que ha cregut convenient fer un pas al costat i pensa que ara és el moment d'abandonar el club de la seva vida per buscar nous reptes. La decisió estava presa, això sí, des de fa mesos i no ha estat relacionada amb tot el tema de la dimissió d'Eric Risco i la directiva ja d'aleshores sabia de les seves intencions. Els últims a assabentar-se, això sí, han estat els jugadors que van conèixer la notícia al final del partit el passat diumenge, un partit que va deixar sense opcions al BPC de classificar-se per al playoff d'ascens després de la derrota 14-16 en l'última jugada davant el Guipúscoa. A hores d'ara podem informar que el club ja té substitut i només li queda per filar l'estaf tècnic. Segons fonts del BPC, el nou entrenador es comunicarà en la pròxima junta que tindrà lloc en els pròxims dies. I passem al futbol perquè l'Andorra buscarà tancar la temporada de la millor forma possible en el seu últim partit a casa davant el Ceuta, i és que els tricolors tenen una doble missió: superar el rècord històric de punts i acabar bé el curs per donar-li una última alegria a l'afició. El Ceuta serà qui visitarà en camp per última vegada aquesta temporada i ve amb un munt de baixes. Tot i així, el lateral Tomàs Carrique ha assenyalat que es verà un bon espectacle perquè són dos equips que no juguen res i ha reconegut que sortiran igual que contra el Depor.
6: Queremos acabar con buena imagen, buenas sensaciones en casa, que es el último, y hay que disfrutar de esos partidos y hacer disfrutar a la gente también. Bueno, yo creo que cuando dos equipos no se juegan nada, es verdad que hay más, igual más espacios o más, los jugadores son más liberados, y así que veremos, pero como te he dicho, nosotros vamos a jugar el partido como si nos jugásemos algo.
1: Carrique té un any més de contracte i ha valorat positivament la seva primera experiència al futbol professional. Ha repartit 5 assistències i tan sols li ha faltat el gol i estarà disponible per aquest diumenge, aquest Andorra-Ceuta, a 4:45 de la tarda.
7: Un incendi, un robatori, una inundació, no només passa a les pel·lícules, pot passar a casa teva. Per això a Financera d'Assegurances tenim l'assegurança perfecta per la teva llar, amb cobertures que van des de la pròpia estructura i elements de construcció de la vivenda a tot el que hi ha a dins: mobles, electrodomèstics, roba, o sigui, el continent i el contingut. Cada vegada que surtis de casa ho faràs amb tota la tranquil·litat. Informa-te'n a Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300. e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
1: Quan es tanca?